0: Matí a Ràdio Rubí.
1: Per saber què passa, per entendre què passa.
2: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
1: Quatre gotes.
2: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com... Ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar... La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort, també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, fem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
2: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
1: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
4: Quatre gotes.
2: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
0: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, no els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
2: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
0: Treballem per això, o sigui... necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, a principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
2: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
0: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
2: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
0: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant ben fets.
2: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
0: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
2: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
5: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda, una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
2: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
5: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
2: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
1: Quatre gotes.
2: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar.
0: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
2: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
0: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
2: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
0: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Em va dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que no vull dir que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no tornen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
2: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
0: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de preocupar.
2: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres? Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
1: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
4: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
1: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
6: Gràcies a vosaltres per venir.
2: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
6: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però, vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular, doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més...

0: duríssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
0: No, com et dic, és racionalitzant-ho. No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs. Una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la fil·loxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
0: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur,

0: és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
1: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. És que és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem amb els temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses? Si et cau una aigua del cel que és superdepurada, i on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
0: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
1: Coi, per què no?
0: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
1: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació, i que entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
0: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
2: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
0: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
2: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot girar entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
0: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
2: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
0: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
2: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
0: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i, de cop, plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
2: Ni mama ni momo.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
3: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
1: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
3: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú, i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa? O vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació? No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
3: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
1: Vols fer quedar malament,
3: que no saben ni què vol dir. Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb la l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano sí. Mayor,
1: que tothom... Tots imaginem aquella porta que es trenca.
3: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa en construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Uh-huh. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. Clar. I bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començar a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autoregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
1: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
3: No.
1: Ves allà i pensa un rato què has fet.
3: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
1: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
3: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
1: El dia de l'aniversari no pretenguis...
3: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
1: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora... Què, als 20 anys, més o menys?
3: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes als 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
1: Al revés.
3: Ah, perdó, al revés, és veritat. És
1: sí,
3: veritat.
1: Al revés.
3: Les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
1: És un fet que van més tard en la maduració.
3: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
1: Però als 30, imagina't. O als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
3: I tant.
1: I potser que encara no tinguis aquesta
3: maduració. Hi ha pares i mares. Jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
1: Clar, també, clar, imagina't.
3: Clar. Llavors, aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Clar. Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, i la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
1: S'està defensant.
3: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
1: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
3: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpático no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Uh-huh. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pegar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
4: Clar, i supervivència.
3: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
4: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
3: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
4: Que a poc a poc no van.
3: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare.
4: Com aquestes avionetes que van amb hèlices.
3: Exacte, saps? Les hèlices que dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues, jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades, és que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diria? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat. Que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà. I tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Em vaig tranquil·litzar.
4: Clar.
3: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant s'ha de regular. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no, la major part del temps amb l'etapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
4: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
3: Sí.
4: és millor apartar-te, és millor no dir res. Què és el que hauríem de fer?
3: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu fes-te un PCR. Un PCR no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
4: Molt bé.
3: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes, i intentes respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa... demana ajuda, no?
4: El típic relleu, no?
3: El relleu, li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir, fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú, ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada... podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
4: Volem... estàs bloquejant, no?
3: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu. No?
4: Com és l'hora... és que és l'hora d'anar a dormir.
3: Ja està,
4: és que és d'anar
3: ja
4: a dormir
3: està.
4: Perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja, m'estic
3: ja està. Llavors entres en control. Entres en lluita. I des d'aquí... l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla, això ho capta. Perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerada, et puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo sóc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
4: estàs
3: vols?
4: Manipulant.
3: Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil... però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
4: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
3: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
4: Total.
3: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... Es que sí, tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... aquestes emocions hi són.
4: I seran sempre.
3: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
4: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
3: Vinga.
4: Vinga, què ens planteges avui?
3: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
4: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
3: Exacte. Avui vull que prenguis un moment i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat, allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota que és allò que et treu l'energia, no? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill-filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer, no importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present amb aquesta setmana o amb aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho. Perquè moltes vegades es queda la idea, però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho, i això ha de ser innegociable.
4: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui, important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta. Has d'estar-ho bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
3: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociencia para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
4: Mai, sents neurociència i ja et desmaies.
3: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
4: Perfecte.
3: Sí, de moment aquesta recomanació.
4: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
3: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
4: Perquè què passa? Ho estem fent?
3: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
4: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a 9:15, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de, o de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, poder ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots els pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs, ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, algú de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre, i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, perquè el ja s'havien jubilat. Sí, necessitàvem una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això. I llavors, nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors, llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos, en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí, en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: Sí, és a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i sí.
2: Aquí darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar, i a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I, bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I, a part, s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè, si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè a petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, Tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí, a la zona de l'Alt Empordà, n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la pella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després t'ho trobes a faltar. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un vull dir, un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició.

0: Londres, 1854. Un estrany brot comença a estendre's pels barris més densos de la ciutat. Persones de diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen, no comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i tanmateix estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar a entendre-les millor.
2: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, eh? Perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides, però literalment, eh?
3: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
2: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
3: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
1: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
2: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones, que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas, a una font, o, per exemple, si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors, tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena i tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
1: Per això el dia aquell de la gran apagada hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
2: Exacte. Si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, sí, això dels diagrames de Voronoi, al final, és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí, sí.
1: I, per exemple, a l'hora de triar el cap, que li correspon a cadascú?
2: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs a aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
1: I a qui farà jugar avui?
2: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta, escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
4: Hola, què tal?
2: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
4: Sí, la veritat que sí.
2: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu vas haver d'encarregar bastant tota l'època del Covid, no?
4: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí, sí.
2: O sigui, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
4: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no?, cada migdia.
2: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
4: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
2: I que llavors cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
4: Cada malaltia té el seu, per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 10, 7, 18, 10, o més o menys.
2: Clar, Déu-n'hi-do, perquè

0: Hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
1: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
2: Entenc que havíeu estudiat grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'Estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
1: La veritat, doncs que, tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
2: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
1: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments no sé, eren proporcionals al que necessitàvem.
2: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Els experts com ho viviu, això?
1: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys, tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip, i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS com podria ser un altre cop la grip. Sí, creiem que tornarà a passar.
0: Està bé, bueno, però l'important és saber com reaccionar, no?
1: Exactament. No, però jo crec que amb la vacunació va ser un èxit perquè mai s'havia fet tan ràpid. I bueno, es va incrementar moltíssim la capacitat, no, de les societats científiques i de les entitats reguladores per fer una vacuna tan ràpida, i això crec que ens permetrà estar més preparats a la propera.
0: Tu estaves com amb pacients directament o estàveu estudiant, intentant fer models i això?
1: En el meu cas particular estava a les dues coses. Sí que sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Que és molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200. No. No, llavors això s'ha de preveure perquè un llit d'UCI s'ha de construir, no? I, bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
0: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Blanca.
0: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagia 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
3: El pacient zero.
0: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones. Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
2: Però tu seguiràs contagiant.
0: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això m'ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa. Com dient,
2: ens confinem després del primer contagi.
0: Perquè així ja jo no contagio a ningú més. Bé. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben, que cada una d'elles contagia 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver. La pregunta podria ser: quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
3: A veure.
2: 7 dies.
3: Sí.
0: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
3: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3, i això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
0: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. ¿Vale? No semblen tants. Vull dir, 2.000 i pico persones,
2: sí, tampoc,
0: doncs, tampoc és tan bèstia. Això en una setmana. Però ara anem a plantejar què passaria en 2 setmanes.
2: 14 dies, no?
3: No és el doble.
2: 3 elevat
3: perquè
2: a 14.
3: És un creixement exponencial.
0: Exacte.
2: 3 Aviam. Elevat a 14.
0: Per tant, faries 3 Fem per 3 per 3 per 3. Això 14 vegades.
2: Sí.
0: Llavors, 3 elevat a 14...
3: És 4.782.969.
0: És a dir, amb 2
2: 4
0: setmanes...
2: 4 milions.
0: 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no et
2: va bé. Un problema,
0: si fossin diners que anessis guanyant,
2: això estaria molt bé.
0: Això. Però clar, justament lo exponencial és això de fer. L'expressió de... Ui, això creix exponencialment. Vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid. Perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet, quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions. Per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan algú es fa viral, és que jo el comparteixo amb X persones, però cada una d'aquestes el comparteix amb X persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
2: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
0: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
2: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
3: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
0: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacacitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com un cercle al voltant del lacacito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran. I clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacacitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacacitos. I clar, com que a tots els lacacitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacacitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacacitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella vol dir que el lacacito més proper que tenen és el vermell. Tota la zona blava doncs tenen el lacacito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... Realment queden rectes perfectes. Eh?
2: Això ho feu a classe?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs em sembla molt divertit.
0: Ja, és que a més els alumnes... I a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques. De si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacacitos perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? O franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. Sí,
2: està
0: sí, totes
2: bé.
0: Aquestes coses és lo important de fer pensar els alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, sí, sí, això
2: és la gràcia. I adaptant el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant, no?
0: Exacte.
2: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
0: Sí, sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
2: Sí.
3: Endavant.
0: Mira, hi ha un llibre que és The Signal and the Noise, de Nate Silver, que hi ha una imatge que revela la ruta de la flota japonesa cap a la base nord-americana. Vale, al mapa hi ha assenyalades les quatre bases navals dels Estats Units al Pacífic i els japonesos van triar la frontera de Voronoi per sortejar Wake Midway i Aleutianes i així van poder atacar per sorpresa Pearl Harbor perquè ja veien que havien fet com un recorregut molt estrany perquè feien anaven en recte, després giraven, feien un altre tros recte, després giraven, feien un altre tros recte, i era com, per què naveguen així?
2: Clar.
0: I és que just estaven anant
2: perquè
0: sobre
2: no
0: de la mediatriu,
2: els
0: perquè els per anar com, clar, els punts més llunyans d'aquests... Jo he de passar entremig de dos radars, el punt com més lluny els dos radars serà passar just pel mig, que és la mediatriu. Però, clar, quan s'acabava aquell tros, havien d'agafar una altra mediatriu i després una altra mediatriu.
2: I això com ho van calcular, si no tenien la Casitos?
0: Clar, doncs ells van fer-ho amb cartes navals o vés a saber, perquè, vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
3: Per tant, també et dic d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú...
2: Per la mediatriu.
3: Que de bona noia.
0: Exacte.
2: Per fer una bomba de fum.
0: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
2: Ostres, lo de les Lacasitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
3: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima ens van sortir un munt d'experiments i de contextos en biologia que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com era l'aura...
0: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all i la talles així transversal i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que allà deu anar un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona i llavors veus com el diagrama de Voronoi. I de fet ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto... I llavors ho vam posar a l'ordinador i amb un programa vam anar fent les mediatrius i sí, ens quedava, o amb la pinya.
2: O sigui, orgànicament...
0: La pell de la pinya. La pell de la pinya, saps que també són com uns... No són rectangles ni
2: rombos,
0: són pentàgons.
2: Ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
0: Doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius... doncs també et queda.
2: Coincidirà. O sigui, la natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
0: Clar. És a dir, és que això segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta o de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes, i també vam pensar, ostres, a veure si també si és el diagrama de Voronoi de la closca en general, com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com...
2: Sí, té una
0: curvatura,
2: forma, sí,
0: llavors tant la foto tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses ho animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai, mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Voronoi o no.
2: Molt bé. Com l'espiral àurea i la proporció, no?
0: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
2: Molt bé. Doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
3: Vinga.
0: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
2: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Fins aviat.
2: Adéu.
0: Que vagi bé.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Kiss. Són les 4 de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hem passat d'una setmana estant morint-nos, la calor aquí, ara, pues bueno, quasi xaqueta.
1: Sí, bueno, però no arriba a aquest nivell, eh?
0: Bueno, 13 graus menys.
1: Sí, seran 3 dies, o sigui que...
0: 3 dies de descans, no? Però bueno, igualment, les sèries no canvien, això sí, encara que la setmana passada vam parlar d'una pel·li, ja vam dir, ara parlarem també una miqueta d'això. Però avui tornem a parlar d'una sèrie que vam parlar fa un mes, 4 setmanetes, no? Ja vam dir que ho faríem, que és Eufòria, i és que avui la sèrie de setmana, doncs, tornem a HBO Max per debatre sobre el final de la tercera temporada de la sempre polèmica sèrie d'HBO. La sèrie de Sam Levinson va dir adéu aquest dilluns amb un episodi de més d'una hora i mitja de duració, en el que va passar de tot i que serveix per tancar, doncs, una de les ficcions més populars dels últims anys. Perquè sí, ara parlarem, però ha dit adéu per sempre.
1: Sí.
0: Ja ens ho temíem, no? Nosaltres ja ho sabíem.
1: Vull dir, ja amb els espais de temps que hi havia entre temporades, vull dir... No hi ha molt a parlar.
0: Però una part de nosaltres desitjava potser una quarta temporada. No sé. Ara ho parlarem. I a més, doncs, donarem també protagonisme a la nova sèrie d'Amy Adams i als vampirs, les nostres trenes. Però abans comencem, com sempre, amb la ronda de notícies. Doncs comencem parlant de la pel·lícula de la que analitzàvem la setmana passada, de Star Wars, de The Mandalorian, i és que les dades de la taquilla han sigut més o menys el que parlàvem aquí, Núria.
1: Doncs sí, Disney ha patit una davallada important en la recaptació de l'última entrega de The Mandalorian als cinemes. Aparentment, en el seu segon cap de setmana, la recaptació ha estat de 25 milions de dòlars, baixant un 69,4% respecte al primer cap de setmana. Tot i ser la pel·lícula amb més pressupost i més familiar per l'audiència, és la tercera més vista als cinemes, darrere de Backrooms i Obsession, dues cintes de terror independents.
0: Per una part, guanya el cinema, no? Com diríem, no? Perquè pel·lícules més petites, no? Estan tenint més repercussió, però home, estranya, no? Una pel·li de Star Wars, tot i que ja deien que no era de la saga principal, però bueno, que hagi patut aquesta 70%, no? De ballada.
1: És fort. Vull dir, jo crec que ha sigut una mescla, entenc, de diverses coses. A veure, jo també pensava que l'interès en general de The Mandalorian seria més gran, tenint en compte, vull dir, la quantitat de merchandising que s'ha venut, el Baby Yoda, el èxit que ha tingut. No ho sé, jo pensava que tindria una mica més de què aguantaria i faria més taquilla, però jo suposo que també és un tema d'això, de que al final les crítiques són les crítiques, i suposo que la gent també, al final vas a xarxes o tal, no hi ha molta conversa de la pel·lícula, no està portant molt i en general les crítiques tampoc no són molt bones, doncs això suposo que també tira bastant enrere. Les altres dues pel·lícules, en canvi, hi ha bastanta conversa a xarxes, hi ha bona crítica, llavors això també acompanya, suposo.
0: Sí, que al final pel·lícules com Backrooms no ha de guanyar els milions que ha de guanyar The Mandalorian, per exemple. Clar. Recordem, o sigui, les dades ara mateix són 252 milions que ha guanyat la pel·lícula, va costar 165, hauria de guanyar una mica més de 400, que ja ho explicàvem, no? Era dos vegades i mitja el pressupost per tenir beneficis. Està molt lluny encara.
1: Sí.
0: D'obtenir beneficis, una pel·li Star Wars sense beneficis, ho va fer fins i tot l'episodi 9, això. Llavors, bueno, potser es veu el fracàs que ha sigut la pel·lícula. Ja ens agradaria que no fos així.
1: Yeah.
0: Però és la realitat, tant a nivell de pel·lícula en si com a nivell de màrqueting o més publicitat, no? D'aquesta de Mandalorian. Backrooms, per cert, vull veure quan ha recaudat, ja per curiositat. 10 milions de pressupost i ha guanyat 135.
1: Déu-n'hi-do, uau. I Obsession em sembla que és la pel·lícula amb menys pressupost i que més ha recaptat de... No sé si està com als primers números de la història, vull dir, també és una barbaritat.
0: És una bogeria.
1: 700.000 de pressupost i no sé quan porta ja de... Bueno, de milions.
0: I demà mateix arriba, per ser la Backrooms aquí a Espanya.
1: Sí, correcte.
0: O sigui, que arriba una miqueta més tard, però bueno, la podreu veure al cinema. Aprofitem per parlar de pel·lis, no?
1: Sí,
0: ja que podem una mica, no? Bueno, no passa nada. Doncs anem a la segona notícia de la setmana. En aquest cas tornem, com sempre, a les nostres sèries per parlar del tràiler final de La Casa del Dragón, de la seva tercera temporada, Núria.
1: Doncs sí, en poc menys de dues setmanes l'univers de Joc de Trons torna a HBO Max i la plataforma és ben conscient. Després d'oferir alguns teasers i diverses imatges de la nova entrega, el tràiler final de la tercera temporada de La Casa del Dragón mostra més cartes del que s'espera als nous episodis. De nou, s'han pogut veure imatges de la batalla naval del primer episodi, però també de la presa de la Rhaenyra del Tro de Ponent. Serà el pròxim 22 de juny quan comenci l'emissió dels 8 nous capítols en la que serà la penúltima entrega abans de la confirmada quarta i última temporada.
0: Jo sí que crec que aquest tràiler, jo, perquè, mira, és La Casa del Dragón, ja amb els llibres ja els he llegit, em dona igual, no?, veure-ho, però sí que crec que hi ha spoilers en aquest tràiler.
1: És que s'estan acostumant molt a posar massa per mi els tràilers, o sigui que...
0: El primer teaser que va sortir estava bé per mi, però potser aquest, que, ojo, com a tràiler és molt bo, però potser, home, ja dic que Rhaenyra va ir a Desembarco el Rei i va a coger el trono...
1: Claro,
0: a veure,
1: és que...
0: Bueno, no sé, veiem les imatges i comentem què ens sembla.
2: Son tiempos convulsos.
3: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
2: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
3: Sé que has sido clemente. Pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
2: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
3: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
2: Acabará cayendo. Y nosotros ascenderemos.
4: En la guerra.
0: Doncs diu més coses al tràiler, però jo crec que és el millor, sense dubte, també, a nivell d'intensitat, de tensió, comparat amb les altres, que potser no m'havia donat tantes ganes de veure la tercera temporada, que jo soc fan, però no tenia tantes ganes després del final de la segona, que vam comentar, però amb aquest estic més dins, Núria.
1: Sí, vull dir, el muntatge, vull dir, està superbé i és això que ja dona més ganes, vull dir, es nota que està més a prop la data, no?, i que busquen que la gent es torni a enganxar. I ets a dir que hauré de veure algun resum o alguna cosa, perquè hi ha moltes coses que no me'n recordo. És que és el problema de que hi hagi tant d'espai entre temporades. Que és
0: I només, i entre cometes, només 2 anys. Ja, que altres sèries són 3, ja ho hem dit,
1: sí.
0: No? Bueno, és un problema, però en aquesta sèrie ho puc entendre encara més, perquè ja parlàvem del tema de la producció. Aquesta producció sí que és molt gran, però bueno, recordem que Joc de Trons era una producció, sobretot a les últimes temporades, més semblant a La Casa del Dragón, i com a molt, trigava un any i mig.
1: Sí.
0: Que ja és mig any menys, però bueno, ja és algo, no?
1: Sí.
0: Però bueno, veurem, igualment té bona pinta, ja comentarem aquesta tercera temporada, no sé quan, perquè sempre surt a l'estiu La Casa del Dragón, s'empenya que no podem fer un programa d'aquesta sèrie. Però bueno. I anem a les estrenes, que sí s'estrenen aquesta setmana. El primer d'ells ens arriba demà mateix a Apple TV, divendres 5 de juny. En teoria, una de les sèries més potents que presenta Apple aquest any. És un reboot, remake, perquè això ja s'ha fet 3 vegades, aquesta història, que és El Cabo del Miedo. Se centra en una tempesta metafòrica, no?, que s'acosta pels advocats Anna i Tom Bowden, un matrimoni feliç quan en Max Cady, el famós assassí al qual van enviar la presó anys enrere, surt al carrer a la recerca de venjança. Aquesta història, com dic, ja la vam veure primer als anys 30, a finals dels anys 30, una pel·li clàssica, i després als 90, feta per Martin Scorsese, la versió pues, més coneguda, amb Robert De Niro com a protagonista, una pel·li mítica. Núria, no sé si l'has vist.
1: No.
0: Boníssima, aquesta pel·lícula, que d'aquí va sortir el mític meme del Simpson de l'actor secundari Bob. És un personatge que està basat en aquest protagonista, no?, del Cabo del Miedo, i de fet la música i tot era la mateixa, o sigui, era un homenatge, no?, això que escoltem ara. Història. Jo pensava que era del Simpson quan era petit, però jo de petit ho vaig conèixer pel Simpson. Després ja ho vaig conèixer per la pel·lícula, no? Doncs aquesta sèrie destaquen els seus actors, que no direm els noms. Vosaltres escolteu les veus, veieu les imatges i al·lucinareis.
5: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
6: Max Cady ha salido de la cárcel.
7: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
6: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
8: fuiste su abogada.

0: Yo tenía una buena vida. ¿Me tienes miedo?
1: ¿Por qué iba a tenerte miedo? ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
0: Hablábamos de ti. Hicimos lo que creímos correcto.
1: ¡Natalie!
0: Os dice hola.
1: ¿Por qué Max te odia tanto? Porque acabó en la cárcel. Por un crimen que no cometió. ¿Verdad? Creo que no estoy a salvo.
0: Se te está yendo la cabeza.
1: Te fíes más de Max que de tu mujer.
2: Puerta principal.
0: Algo te está agobiando.
3: Doncs se me sale la sonrisilla, molt bona pinta.
4: Sí.
3: Aquesta sèrie que parlaven els actors Javier Bardem com a protagonista, amb Amy Adams i Patrick Wilson, bueno, poco más se puede pedir, i Martin Scorsese també com a productor juntament amb Steven Spielberg. Bueno, la sèrie va con todo. O sea,
4: absolut cinema.
3: O sea, más no se puede pedir. Javier Bardem no és el primer paper que fa de persona problemàtica, no? Després de guanyar l'Oscar, evidentment, pel seu paper de No espais para viejos.
4: Sí.
3: Potser no té tan mala pinta com en aquella pel·lícula, però bueno... Has donat la mano, Núria, però molt, ja diem, molt bona pinta.
4: Sí, vull dir, els actors és que... vull dir, ja de per si, només els actors, productors i de la mà d'Apple TV també, que fins ara la majoria de sèries que ha fet doncs, són molt bones i també de misteri i tal, també han aconseguit molt bé, o sigui que 100% la mirarem.
3: Jo veig directors aquí dels episodis que em criden l'atenció. Han treballat amb el Damon Lindelof, o sigui que jo estoy dentro, ja me tienen vendido.
4: Comprado.
3: No? Evidentment, no? Sí, sí. I la música de Falk, que feia, per exemple, la música de Fargo. O sigui, bueno, hay gente de buenas series, per està bé, no? I molt bones crítiques, que segur que volia dir també, que van sortir fa poquet, bueno, de 18 que hi ha per aquí, totes bones, no hi ha cap dolenta.
4: Perfecte. O sigui
3: que, vamos, pintat aquesta sèrie d'El Cabo del Miedo. Anem al segon estrena d'aquesta setmana, en aquest cas, una sèrie que està consolidada, és la seva tercera temporada, encara que porta un subtítol diferent, és Entrevista con, con el vampiro, però en aquesta ocasió es diu El vampiro l'estat, que ens arriba el dilluns 8 de juny a aquesta plataforma petita que es diu AMC Plus, no? Que recordem, està entre Apple TV, està Amazon Prime, diversos canals, i és una continuació i, com diem, tercera temporada d'aquesta sèrie d'Entrevista con el vampiro, que està basada en el llibre homònim d'Alan Rice i que segueix l'èpica història d'amor, sang i París de la immortalitat de Louis de Pont. Louis de Pont. Jo nunca sé com dir esto, però bueno. Qui li explica el periodista Daniel Molloy. Això ho veiem a la primera temporada i després, bueno, la sèrie va evolucionar en una sèrie que jo vaig veure ara en un moment perquè molta gent deia que era de les millors que hi havia. A mi no em cridava massa l'atenció. Però sí, és veritat que la primera temporada està bé, però la segona em va semblar espectacular. O sigui, de les millors temporades recents, també una sèrie que va tenir una pel·lícula, no?, abans, als anys 90, sí, amb Tom Cruise i el Brad Pitt, no?, Entrevista con el vampiro, que també estava bé, però que la sèrie dona més de sí. I jo sempre he pensat que aquesta sèrie de Núria...
4: Ja, és que...
3: Li encantaria.
4: I és que, en verdad, Vampiros metidos comprada ja, però no sé per què no l'he vist encara, però bueno.
3: Sí, sí, però això passarà, Núria, la veuràs, sí, sí, jo sé, sí, que sí. Veiem imatges i comentem aquesta nova entrega.
5: You've been alive and undead for 265 years. You witnessed the French Revolution, the electric light, the atomic bomb.
6: I am the vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.

0: thousands of fans love you.
1: I want millions. Billions.
2: My music.
3: Why now?
1: We're doing a rewrite.
4: Everything dies. You die, I die.
1: I'm immortal.
5: No one seems to give a shit about you.
6: I've been a monster! This is my reckoning!
7: He's going to get us all killed.
8: You kill people. I'm people. We're people.
9: Doncs vampirs, un gènere que ens agrada habitualment, menys a les sinners. Núria, que recordem aquesta...
10: Ja ho veus a tenir el debat, no? Aquí no hi ha debat, vull dir...
9: No, aquí no hi ha debat. Aquí no hi ha debat, perquè sinners sabem que no és bona pel·lícula. Bueno, quitando eso, aquesta sèrie que protagonitzada per Sam Reid, que feia el paper, que feia Brad Pitt a la pel·lícula, i el Jacob Anderson, que també el teníem, doncs, a Joc de Trons, i el que fa de periodista en aquesta sèrie que era aquest personatge que estava a Succession, el polític que treballava a la Shif, no recordes, no?
10: Sí.
9: Que es diu l'actor Eric Bogosian, pues bueno, és que... Clar, la gent de Succession jo ja només la reconec d'allà.
10: Mm.
9: És el que passa a vegades amb les sèries, no? Però dic, molt bona pinta aquesta tercera temporada, a priori una mica diferent a les dues anteriors, però bueno, jo ja no digo nada perquè em va sorprendre molt la segona temporada, o sigui que potser està igual de bé. Jo només no li et puc dir que...
10: Sí,
9: que
10: és que l'haig de veure, vull dir, està ahí pendent. Sí, de fet, a mi la pel·lícula em va agradar bastant, o sigui que 100% la miraré en algun moment.
9: Encara que haurà de... Com no sigui una prova gratuïta d'AMC Plus o alguna cosa així...
10: Ja, yeah, és que...
9: Aquesta és la dificultat d'aquesta sèrie.
10: Aquestes coses, sí, costa... Però bueno, en algun moment.
9: Veurem què passa. Jo espero que sí, jo crec que sí. Tinc esperança. I anem a acabar amb l'última estrena, aquest pues, més desconegut, però havíem d'agafar algun més per a completar el tàndem, que es diu Alice i Steve, i ens arriba també el dilluns 8 de juny, en aquest cas a Disney+. Se centra en l'Alice, que es queda destrossada, quan el seu millor amic Steve comença a sortir amb la seva filla Izzy, de 26 anys. Decideix fer servir totes les eines possibles per posar fi a la relació, però l'Steve està preparat per l'atac, i el que comença com una amistat perfecta es converteix en una enemistat sense precedents. La història, bueno, no té mala pinta, a nivell així dramàtic, està protagonitzada pel Jermaine Clement, que, bueno, aquest actor que sortia a Lo que hacemos en las sombras, no? I també creador d'aquesta sèrie. Ja, jo lo enlazo, no? Para que la Núria me diga, estoy viendo Lo que hacemos en las sombras, no? Però pillem-me, veiem imatges i a veure què ens sembla aquesta sèrie de Disney+.
11: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
12: I don't know, like 60?
13: They have no idea how cool we are.
14: I wish I was in love.
15: You deserve to be loved.
16: Anybody would be lucky to have you.
17: You, just surely.
18: Mum, what's happened? Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
19: Of course, yay!
18: I mean, not, you know, not yay.
20: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
18: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
20: Not sure about the use of the word weirdly.
18: Maybe you have a weird smell.
21: Here.
18: I slept with Steve.
21: That's really funny.
18: I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.
22: Hi, Al.
23: I hope you...
9: La cara de la Núria. Cuéntanos.
10: No sé, és una mica estrany això, però bueno. No sé. Bueno.
9: Bueno, mira, no l'ha fet el Jermaine Clement, La dirigeix Tom Kingsley i guió de Sophie Goodhart. Una dona està darrere aquesta sèrie com a creadora, así que, bueno, yo tengo esperanza ya solo por eso. L'altra actriu principal és Nicola Wahl, que és una sèrie britànica, que ja ho hem vist, no?, per l'acento.
10: Sí.
9: No té mala pinta, no? No sé, a mi m'ha curiosa la proposta, no sé. A veure, nosaltres tenim més sèries que veure.
10: Mm.
9: Aquesta setmana, sobretot, al Cabo del Miedo, és que me ha robat el corazón el trailer. Però, bueno, no té bona pinta. Però parlant del que parlàvem abans, Lo que hacemos a las sombras, Núria,
10: sí,
9: per on vas ja?
10: Que és la... Ostres... No sé, la quarta o la cinquena,
9: no me'n recordo. Bueno, ja vas acabant, ja.
10: Sí, vull dir, ja estic a... No sé si em falta una o dues temporades, però, bueno, està sent super, vull dir, jo m'ho passo bomba a tots els capítols. Són increïbles.
9: A veure què et sembla el final.
10: Ja.
9: Vas a deixar-lo ahí.
10: Sí, això, a veure què tal, perquè...
9: Les sitcoms, ja veus el que passa.
10: Mm.
9: Doncs acabem ja les estrenes i ara nos metemos en un berenjenal. Aneu, perquè la Núria aquí ja sé que no vamos a compartir opinión. Anem a parlar de la final, ja. Temporada final, episodi final del que va ser aquesta sèrie d'Eufòria a HBO Max.

0: Doncs una tercera temporada que al final, doncs, com ens temíem, ha continuat, bueno, ha sigut al final d'aquesta sèrie de Sam Levinson, després de 7 anys en emissió i només 3 temporades i 2 especials. Bueno,
1: increïble.
0: Una mèdia que cap sèrie pot dir en aquest món, no? No, ja sabem de què va la sèrie, ja ho hem parlat moltes vegades, aquesta sèrie d'adolescents, encara que aquesta tercera temporada sembla una altra sèrie, ja ho hem dit més una vegada, però jo començo dient que aquesta altra sèrie a mi em sembla una bona sèrie. Jo lo siento, Núria. Clar, el que passa és que potser, clar, jo entenc que la gent, pues, no és l'eufòria que jo conocí, no? Ho podríem dir.
1: Sí.
0: Però ara parlarem, perquè jo vull destacar en aquesta segona entrega diverses coses, sobretot a l'episodi final, que és una pel·lícula, pràcticament, en què hi ha hagut temps de molt, però com sempre, pues, veiem les imatges d'aquesta nova entrega i comentem què ens sembla.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: No me jodas. ¿Es bonito?
4: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey?
7: ¡Segundo asalto, nena!
8: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
9: ¿Mi Maddie?
8: Era mi mejor amiga.
9: ¿Qué crees que pretende?
6: ¡Culo arriba!
3: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
9: Tus padres saben lo que haces.
3: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
9: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
3: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo.
6: Sí, ya. Está

0: és diferent i que ja, per exemple, en el tràiler, vull dir, es veu que la intenció és diferent. Al final és un salt en el temps, quan som més adults, ja hem passat aquesta època a l'institut i se suposa, doncs, que és los sueños o prospectos que tienen ellos en la vida. Llavors, aquest plantejament no està malament, però per mi el problema ha sigut en general l'execució. O sigui, el guió em sembla bastant pobre en comparació a les altres temporades, sobretot que s'ha centrat en coses que penso que potser no eren tan rellevants o s'han allunyat massa del que crec que tothom entenia que era Eufòria. És a dir, sí, Eufòria és aquesta extravagància del Sam Levinson i tots colors, cinematografia i coses absurdes inclús que passen, però en aquesta temporada jo crec que s'ha anat tan centrant en temàtiques que jo crec que no eren les que la gent pensava, que m'he recordat una mica de Idol, no? Que al final se centrava en aquestes extravagàncies però, i en fer com una mica el show, però sense buscar la profunditat, no? Que jo crec que és el que fallava de Idol, i aquí per mi ha passat una mica el mateix. No sé, s'ha centrat en tota aquesta trama del narcotràfic, no? Que per mi, vull dir, si fos com a mínim una bona trama de dir, ja, en sèries que hem vist de narcotràfic que són bones i que tenen intenció i tal, però és que en general tampoc no m'ha portat molt, ni crec que sigui transcendental a l'hora d'explicar coses dels personatges principals. Vull dir, queda com molt, molt dividit, el mateix, bueno, amb les treballadores també, i després la resta de trames, és a dir, la trama de la Zendaya crec que potser és la que al final és la principal, i gràcies a que la Zendaya és una pedazo d'actriu, pues, ho ha aconseguit portar molt bé, però la resta de trames en general m'han semblat bastant descuidades, en general també pensant sobretot la Jules, que surt quatre escenes, després el Nate també s'ha limitat bastant amb el que podria ser el personatge, i les conseqüències al final del que era ell a l'institut i com això es trasllada a la vida adulta, i després la Cassie i la Maddie, que crec que hi ha com molta... o sigui, és com que hi havia molts moments que no acabava d'entendre molt bé cap a quina direcció se suposa que volia portar, sobretot a la Maddie, que sento que les seves intencions eren com molt poc clares en tot moment, cosa que a les altres temporades no m'ho semblava gens, i aquí és com que hi havia com aquesta cosa estranya que no acabava d'entendre. Sí que la Cassie potser era el personatge, al final la Sydney Sweeney també ha fet per mi una bona actuació i crec que està bastant bé, però que al final també s'ha acabat posant molt en la sexualització, que això és un altre tema, però bueno...
1: Que l'actriu ha estat d'acord, per cert.
0: Sí, això també ho he llegit.
1: Que ha fet unes declaracions, diguem, que volien treure escenes més explícites i l'actriu li deia al creador, no, déjales.
0: Ja.
1: Yeah. No ens estranya, tampoc,
0: sí, sí,
1: coneixent l'actriu.
0: Però és això, que en general és com que ha caigut molt, sobretot això, en la perspectiva dels personatges i el que volen explicar d'ells. Vull dir, les altres temporades, com a mínim, sobretot el personatge de la Ru, que a mi també m'ha deixat bastant a mitges en general de temporada, sent, jo crec, el millor, però pel tema de la Zendaya, però és que, vull dir, se m'ha quedat moltíssim a mitges la seva història, tenint en compte les altres temporades, lo molt que reflexionava sobre els seus temes d'addicció i com això afectava el seu cercle. Després se va introduint el tema de la religió, no? Vull dir, i és com que s'ha deixat molt a mitges, pel meu gust. O sigui, no ho sé. I és això, o sigui, crec que té una bona cinematografia, seguim amb aquest tema, però tampoc crec que estigui al nivell de les dues primeres temporades, que tenien escenes al·lucinants per mi i que, vull dir, eren increïbles.
1: Per mi, sí, el que falta en aquesta tercera, jo crec que els pics més alts que tenia la primera i segona, és potser el que falta més en aquesta tercera, però al nivell de general de la sèrie, a mi és que no em sembla que hi hagi massa diferència. O sigui, jo crec que Fuera sempre, per mi, ha sigut una sèrie molt irregular. O sigui, ha sigut molt muntanya russa, de fet, ja la segona va haver-hi molta gent que pensava això, no? Que era un episodi mal, uno bueno. Bueno, jo crec que és que Eufòria, és que des del primer capítol penso el mateix d'aquesta sèrie i sempre ho hem dit, que per mi el gran moment d'Eufòria són les dues especials. Que té, per mi són els episodis més madurs, més de dir, hòstia, això és una sèrie top d'HBO, no?
0: I tenint en compte que són només una localització, vull dir que és molt complicat a nivell guió.
1: Van sonar passada, no?
0: Sí, sí.
1: Jo crec que aquesta temporada, vamos a ver, és que són moltes coses. Crec, mira, començant pel final, l'episodi final a mi, en general, és un episodi que m'agrada, o sigui, crec que funciona. Crec que els dos últims episodis, sobretot, em semblen els millors de la temporada. Per mi són episodis que són més cinema que mai dins la sèrie, ja no només perquè

0: és, com diem sempre, que és una sèrie que està cuidadíssima, però és a nivell, menys el guió, que ja sabem que és molt important, evidentment, però a nivell muntatge, a nivell direcció, és molt peli aquest final d'Eufòria. Tenim muntatges al penúltim episodi de tensió brutal, que per mi això també, pues, també s'ha de tenir un bon guió per construir aquesta tensió amb el personatge de Nate, que podem parlar del seu final, que a mi em sembla... Jo estava con el pecho encogido veient aquesta seqüència, podríem dir, no? Que dura bastant durant el capítol, aquesta escena que veiem ara la imatge de la Cassie, no? També amb aquest gàngster, no? Tota aquesta seqüència, a més, és superben treballada. Després podem parlar del final de Rue, potser és el tema més gros, no? De la sèrie. Sí que és veritat que et pot agradar més o menys, potser no és el que un s'espera, però no em sembla incoherent amb la trama que portava aquesta temporada. O sigui, no veia sentit que acabés d'una altra manera. O sigui, m'hauria semblat molt cuento de roses.
1: Sí, no? A veure, jo sé que és una cosa que he vist molta gent debatint-se, no? Si al final de la Rue ha sigut una bona decisió o no. Jo crec que, en part, o sigui, entenc per on venia la decisió de guió i crec que és interessant la manera en què acaba, tenint en compte això, el que dius, en plan, tot el que havia passat en aquesta temporada i al final els líos on estava ficada la Rue, vull dir, no hi havia molt marge de maniobra, per dir-ho d'una manera. I crec que també el muntatge final, de fet, per mi una de les millors coses del capítol va ser aquest moment que torna a sortir en Fesco, surt la mare, vull dir, que és com tornar de cop, no,
0: a
1: l'eufòria que coneixíem. I que al final, jo crec que Eufòria, sí, més enllà això de les extravagàncies, també acaba en les relacions i sobretot l'amistat. És que penso que és de lo més important, en plan, és el que es basa a la sèrie, i això és una cosa que aquesta temporada, doncs, no hem vist massa. I llavors, clar, veure aquest muntatge en l'últim capítol va ser com, vull dir, em vaig emocionar i tot, no?, de pensar, tipo, això és l'Eufòria que jo recordava més. Però això, igualment, sí que l'últim capítol, no crec que, sí, crec que sí que és dels millors de la temporada, segurament. En general, això que s'ha sentit com una pel·lícula 100%, no? Tots aquests muntatges molt de western, vull dir, es nota moltíssim que aquesta temporada en general ha estat molt inspirada, no?, en aquest tipus de pel·lícules. Però no sé, o sigui, és com, o sigui, és això, el capítol final en general ha estat bé, però clar, el fet de que ja la temporada no hagués tingut com aquests moments més àlgids o aquesta intensitat fa que potser també se't quedi a mitges en general, inclús encara que està bé a l'últim capítol i m'agrada, i sobretot també el paper que pren la Lee, crec que és molt important, i a mi això, jo estic super a favor, en pla, m'agrada moltíssim.
0: Hem de parlar d'això perquè segurament sigui, per mi, el gran encert de la recta final d'aquesta sèrie, que és el protagonisme del personatge que dius d'Ali, de Colman Domingo, no? D'aquest actor que ja sabem que és un actorazo, Colman Domingo, i que literalment podríem dir que és el protagonista de l'últim episodi, no? Directament. Sí. Però és que no s'obre per res. Un episodi que he de dir que per durar 1 hora i 33 minuts...
1: Sí, va passar bastant ràpid,
0: Té un ritme molt bo i és complicat dir això, no? Perquè parlàvem sempre, quan va sortir el final, no?, de Stranger Things, 2 hores i 20, madre mía, esto que és... Després el de The Boys, jo no quiero hacer un episodio largo, no sé què. Cadascú que facis finals que vulgui, han de durar el que faci falta, no? I en aquest cas jo crec que té una duració perfecta perquè en el que ens explica, i com diem, el Colman Domingo, que ja l'episodi anterior tenia aquesta història, no?, que veiem més Eufòria que mai, que dèiem, faltaven aquestes coses d'Eufòria. Pues justament en aquesta segona meitat de temporada, amb personatges com el del Colman Domingo o el personatge d'Àlamo, doncs veiem aquestes històries, aquests flashbacks, no?, sense la música de mítica, no?, de Labyrinth, però bueno, traient això, doncs veiem aquests flashbacks, aquests inicis de capítol, aquests muntatges que ens recorden, no?, més a la sèrie que va començar, no?, ja el 2019.
1: Sí.
0: I que per mi, pues, home, jo crec que a mi m'han pujat més al que és la temporada. O sigui, no m'arriba a semblar la millor temporada, però sí que és una bona sèrie. Jo, és que a mi em causa impressió veure gent que aquesta sèrie, pues, diu que és una basura, que li posa esto es un 2, un 3, com... Jo no sé què sèries veieu, sincerament. Sí, no sé... Si un 2-1-3 és un culebron turco, ¿sabes?
1: Clar.
0: Vull dir, Eufòria... ja és que només per la factura que té no pots dir això. O sigui, és una sèrie amb molts apartats excel·lents.
1: Sí.
0: Llavors és que la història, pues, no et digui res, estigui més lluny ja dels teus gustos, jo, això es pot entendre. O que funcioni millor o pitjor a nivell de que jo podem debatre el coherents que són els personatges i tal. Però jo crec que és una sèrie... HBO, vull dir, que això a Netflix no t'ho fa, vamos, ni pa atrás.
1: En la vida, sí. A veure, que jo crec que també hi ha molta gent que al final... potser inclús es deixen portar no per l'emoció, que al final és, jo ho entenc perquè és una sèrie que, sobretot a la pandèmia, no, va tenir com tot aquest auge i que acompanya moltíssim durant els anys, sobretot la gent més jove, i llavors entenc que hi hagi com aquest sentiment, no, i aquest vincle de dir vull que surti bé perquè és una sèrie que m'agrada molt i que necessito, no, que hi hagin aquests bons episodis o que acabi almenys d'una bona manera. Vull dir, és això, ho puc entendre, però jo sí que coincideixo que no és, o sigui, no és dolentíssima. És a dir, encara que jo estigui molt, molt crítica...
0: Això era de Idol.
1: Clar, exacte, allò sí, perquè o sigui, era una sèrie que estava mal escrita, mal de todo. En plan, bueno,
0: que es veia bé, que... o sigui, visualment estava clar, bé, però era tan terrible...
1: Era horrible.
0: Clar, no, sí, sí. No es podia defensar.
1: Llavors, és això, que com a mínim Eufòria té aquest mínim de qualitat, o almenys aquesta tercera temporada té aquest mínim de qualitat, és això, tenint tots aquests problemes que per mi ha arrastrat molt el Sam Levinson des que va fer The Idol, perquè es nota moltíssim com les influències i tal, i no sé, és com també en general veient la temporada també es veuen una mica els problemes de producció, inclús en plan coses d'aquestes d'actores separados i coses així, o que, no, que també es nota que clar, ara la majoria són gent que estan fent moltes pel·lícules, que tenen grans nivells de producció i que, bueno, pues tienen los tiempos que tienen, no? I tampoc no hi poden dedicar tant de temps, que jo entenc que això també potser és una de les raons de pes que ha fet que hagin decidit acabar.
0: Ja, però al final pensem també en altres sèries com The Bear. O sigui, parlant d'aquesta cinca temporada s'anava a retrasar perquè els actors havien crescut molt, tenien molts projectes, però ells s'han compromès i ha sortit una temporada cada any. Potser és que els actors d'Euphoria no estan tan compromeses tampoc amb el projecte i l'han acabat, doncs, bueno, l'acaba molla i vinga, i tira pelante, no? Però han de recordar que sense Euphoria no estarien on estan. Cap d'ells. O sigui, Zendaya potser, perquè venia de Disney i vale, mira, però els altres actors...
1: Sí, però és que clar, la Zendaya, recordem que clar, això va ser la primera cosa així tan diferent i tan dramàtica i tan heavy que va fer després de Disney.
0: Però ja està.
1: Però ja està, però clar, així de heavy, dramàtic i tal, vull dir, és el primer que va fer i que al final doncs, ha portat a tenir diferents papers, que amb el talent que té ho hagués fet d'una altra manera, m'entens?
0: Sí. Però sí que és evidentment el seu primer gran paper a nivell també mundial, la molta gent ha de descobrir-la de veritat, no? Després, a part de parlar del personatge de Ru, però parles també de la Maddie i de la Cassie, jo he de dir que al final de Cassie m'agrada bastant, era bastant trist però també coherent amb el que amb el personatge i amb el que hem vist des del principi de la sèrie, et diria. Però sí que és veritat que entre la relació entre les dues, que jo crec que potser és la relació, la dinàmica més interessant de la sèrie, potser m'ha faltat més xitxa. O sigui, no sé com dir-t'ho. O sigui, jo les veig allà sentades, com veiem a l'últim episodi al bar on estan, i penso... Aquí es podia treure alguna cosa més, no?, d'aquesta dinàmica.
1: Per això és que jo des del principi del plantejament de la temporada, no?, aquest fet de que la Cassie i la Maddie es tornin a trobar el Nate, no?, que diu la frase aquesta de mi Maddie, saps? Vull dir, penses, hi haurà aquí... En plan, no m'ho pensava com que el Nate estaria ficat pel mig, perquè no sento que fos la idea tampoc a la segona temporada, però com a mínim una mica de més incís en el que era l'amistat d'elles i què és el que les ha trencat. Vull dir que al final... és el que es feia més a la segona temporada i que per mi funcionava molt bé i funcionen molt bé pues, les escenes estan més meme perquè funcionen perquè per la relació, no?, que tenen i crec que és això que era molt interessant i s'ha desaprofitat moltíssim posant per sobre això, el que dèiem, les temàtiques que estan del narcotràfic, del tràfic de persones, vull dir, tot aquest tipus de coses que, bueno, no sé jo si era el rellevant que se suposava que havies d'explicar. O sigui, sento que això hauria sigut com el fondo de telón, no la part principal.
0: I d'una temporada final. Que això parlem, que passàvem de Voice també, que potser dones protagonisme a coses que no toquen. Exacte. En aquest moment poden tenir protagonisme, però més secundari, no tan principal i més a una recta final, no? Però bueno, així ha salit Eufòria, també les dificultats que hem parlat sempre pues, han ajudat molt a que passi això. I per acabar, també volia comentar, evidentment, bueno, que el paper de Rosalía al final ha sigut increïble, no?
1: Sí.
0: Perquè nosaltres portàvem mesos parlant d'això, a veure que va ser un cameo, que esto va ser una cosita de nada, però ojo.
1: Sí,
0: bueno.
1: Sí, jo pensava que seria tipo, la Jennie de Blackpink, per exemple, que va sortir de Idol, que sortia a dues escenes i eren horribles.
0: Sí,
1: però bueno,
0: totalment.
1: I que va, vull dir, ha estat superbé, sento que el personatge s'ha com endinsat molt bé dintre la cultura, vull dir, és que no sé, plan, jo de veritat que he quedat molt sorpresa, però bueno, superbé.
0: Perfecte,
1: o sigui, que l'ha salido bien a ella. Com
0: ja dèiem que no actuava, no? Que és que ella era
1: que
0: així.
1: Que ella, o sigui, jo crec que ha agafat sus raíces de Choni, de adolescente, i les ha metido ahí, està perfecto. O
0: És una meravella. Estupendo. I sempre recordarem aquesta sèrie amb Zendaya, no? Mm. El quart episodi va ser, que queda per la història de los memes, no? De les sèries. Doncs, bueno, això ha sigut Eufòria, ja s'ha acabat aquesta sèrie, per fi, després de tants anys de sense saber què passaria, doncs sí. Mira, aquí la tenim, amb aquest pla final, no?, de Zendaya, que és una mica estrany, mm. però jo crec que tots sabíem que acabaria en aquella casa, una sí. mica la temporada, no?, tenia mm. tota la vibra, no? I per despedir-nos, pues posarem aquesta cançó que deia, ja que parles de Jennie, no?,
1: sí,
0: d'aquesta cantant, no?, surcoreana, que sortia a The Idol, doncs sí. mira, ho enllacem.
1: Doncs la cançó és Like Jennie, d'aquesta artista surcoreana Jennie, i apareix a la sèrie Off Campus, la seva primera temporada, segon episodi.
0: Doncs escoltem aquesta cançoneta i tornem ara amb el nostre top 10.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Doncs anem amb el nostre top 10, que anem més bé de temps, perquè quan posem cançonetes que duren 2 minuts, però que alegria, no? Comencem amb el número 10.
1: Al número 10 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que ja està baixant, que segueix número 1 com a sèrie més vista al món en parlant anglesa.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, ja bajando los datos, no, Núria?
1: Sí.
0: Que ja sabem que no, no?
1: No, ja està.
0: No, ja està. Passem al 9.
1: Al número 9 tenim The Voice a Prime Video.
0: Que també ja pues, va baixant, després del seu final ja menos reels me salen. En Insta ja de, sí, de Homelander, del Patriota... Ha fallecido. En todos los ámbitos. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Hacks, HBO Max.
0: Que també doncs, va acabar ja aquest divendres passat, un final boníssim.
1: Sí? Dit,
0: dels millors valorats dels últims anys, eh? Perquè he vist de notes, ja, perquè habitualment els finals... És que costa veure un final que tingui nota excel·lent últimament. I sí, sí, molt bé, la veritat. I entenc per què el que deia l'actriu, de que no li va agradar, i després sí. Veient-la al final ho entenc, però jo crec que funciona molt bé al final, la veritat. I sorprenent, que no m'ho esperava la trama, per dir-ho així, principal, per on es desvia. Passem al número 7.
1: Al número 7 tenim Rebalear, a HBO Max.
0: La sèrie espanyola, que he de dir que encara no he vist el segon episodi, i demà sobre el tercer se m'està yendo ja. Però la Núria aquesta jo crec que sí, no?
1: Sí, sí, que està a veure 100%.
0: Aquesta tiene pinta.
1: La tinc, la tinc.
0: Bona pinta d'aquesta sèrie, que dèiem que era més industry que industry, quasi. Però bueno, coses que passen. Sempre celebrem que és, bueno, tinguin aquestes influències, no? De bones sèries, evidentment.
1: Sí.
0: Passem al 6.
1: A número 6 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Avui estem fent publicitat a HBO, però és que és una de les sèries més potents ara mateix. Half-Man també va acabar fa poquet a la plataforma, amb un final que deien que era bastant polèmic. No hem tingut la sort encara de veure la sèrie, però hem de debatre perquè la setmana que ve tenim bastantes opcions de sèries, en priori totes bones, per veure, sí que veurem si ens toca aquesta Half-Man. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que també va començar la temporada nova la setmana passada. Ha començat increïblement, jo estic flipant. És una novena temporada, i està a un nivell, vamos. Serà la millor des de la tercera? O sea, bueno, no m'esperava. Passem al 4.
1: Número 4 tenim La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que, Núria, has de veure.
1: Ja, ja, sí, sí, és que la tinc allà, per favor.
0: Està sent una cosa, vamos, inexplicable. L'últim episodi sembla la pel·li de Halloween, no?, del 70, de
1: Jamie Lee Curtis,
0: no?, nostra dona, Versato, i... Joder, quina gran sèrie. Veurem si la setmana que ve toca aquesta, eh? Hem de debatre la quina, però jo, ho sento, jo vull que sigui aquesta, però he de convencer a la Núria. Jo tinc una manera fàcil de fer-ho. Els episodis són de mitja hora.
1: Ah, perfecto. Pues t'ho anava a dir, perquè prepareixo que siguin curts.
0: Clar,
1: o sigui que...
0: Half-Man, parlem d'episodis d'una hora, eh?
1: Clar,
0: esto influye mucho. No, i a part que és boníssima. Passem al 3.
1: Número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Que ja, crec, si no ha acabat, està a punt ja d'acabar aquesta quarta temporada. La Núria sí que ja va deixar apartada la sèrie perquè vas acabar la primera, però ja em dic que això és una bona decisió, fer aquestes coses. Perquè entre temporades, no com la gent que deja un capítol a medias i ja no vuelve nunca.
1: No, està bé, perquè així... No, tanques, reflexiones una mica, però quasi.
0: Reflexiono sobre que no m'ha gustado. No, no.
1: No, sí, sí.
0: L'ha gustat, l'ha gustat.
1: Sí.
0: I ara passem al 2.
1: Número 2 tenim Spider Noir a Prime Video.
0: Parlàvem d'aquesta sèrie la setmana passada, de Nicolas Cage, que ha tingut bastanta bona rebuda, tant crítica com de públic.
1: Uh-huh.
0: Bueno, també pues, tenim... Encara no nos hemos puesto, ¿no?, perquè tenim altres sèries.
1: Jo sí que he vist un...
0: Has vist un? Ojo.
1: Dos capítols,
0: ja. I que, Núria, pues dime.
1: M'està agradant moltíssim, eh? Sorpresa,
0: bueno,
1: la veritat.
0: Bueno, jo he escoltat... És que la comparen amb sèries que m'agraden molt, o sigui que cap de superherois, perquè és una sèrie final que és de... Teòricament, no?, és de Spider-Man i tal, però no és una sèrie a l'uso, no?, de superherois.
1: Sí, vull dir, és més com de crim, més, bueno, això, tot l'homenatge que fa el cine noir este d'època, vull dir, 100%, vull dir
0: I en blanc i negre, no l'has vist, entenc?
1: Sí, sí, evidentment.
0: Jo crec que sembla cine puro.
1: Això.
0: Passem al número 1.
1: Al número 1 tenim Euphoria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'una altra manera, la sèrie ho ha patat aquesta setmana. Jo hauria de veure totes les interaccions que hi ha hagut a les xarxes socials d'Euphoria, perquè veus reels a Insta amb milers i milers i milers, milers de likes. I a Twitter, jo no sé, perquè ja a Twitter ja no busco coses de sèries, no vull spoilers, però ja m'imagino que també una brutalitat. I ja pues, ho enllacem i anem a parlar, perquè al final d'Euphoria ha cridat molt l'atenció, evidentment, al món de les xarxes socials. Doncs ha sorprès sobretot el que parlàvem, que aquest episodi final de la tercera temporada doncs, hagi resultat al final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, amb la sorpresa de l'episodi final d'Eufòria, molts usuaris van comentar per xarxes les últimes sensacions de la sèrie. Una de les grans celebracions va ser l'última aparició d'en Fesco fent homenatge a l'actor Angus Cloud. També s'ha comentat especialment la trama de la Cassie Lamadi, a part també del final de la Rue.
0: Aquest personatge de Fesco, no?, de l'actor que doncs, va morir abans de la tercera temporada de l'Angus Cloud, que sí que és veritat que es trobava a faltar. Teníem aquesta trama com guinyo-guinyo, no?, de que estava a la presó i tot això, no? I tenim aquest moment, no?, l'últim episodi, que ens ho creiem. Jo en un moment ho estava creient. Que
1: sí, no, sí. No. Sí. Lo del parkour.
0: Sale de la cárcel haciendo parkour. O sigui, i veus una imatge a una tele que és com supermeme, no?
1: Sí.
0: Que cony. Però, clar, sent Eufòria, pues, ens ho podríem arribar a creure, no? Després, doncs, ja veiem que el que està passant realment, no? A una seqüència, com deia Núria, que era segurament la més bonica, no?, d'aquesta temporada.
1: Sí, vull dir, és que aquesta aparició per mi és superbé i al final com a homenatge i que ha servit d'alguna cosa, no? Això de que el volguéssim mantenir viu durant la temporada, doncs em sembla molt, molt guai poder
0: acabar. I que la segona temporada, doncs, va tenir molt protagonisme,
1: sí,
0: no? Aquest personatge va funcionar també molt bé. De fet, em va sortir fa poc aquella escena, no?, on li rebentava al Nate al cap, no?, una ampolla de vidre.
1: Sí, bueno, i l'escena aquella amb el pare del Nate, que és boníssima.
0: Sí, sí. Bueno, és que el pare del Nate, també, quina pena que no l'hagin tingut també més,
1: sí,
0: no?, en aquesta última temporada, que també, un altre actor també que va morir. És que Eufòria també està maleïda d'alguna manera, no? Però bueno, sí que l'actor sí que estava present, no?, en aquesta temporada, però bueno, no va poder tenir massa protagonisme, però també era un personatge superinteressant. Un altre personatge que tenia en flashbacks, me'n recordo, que era boníssim, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Que és una sèrie que la recomanem.
1: Sí, que s'ha de veure.
0: Que les seves coses, però és una sèrie d'aquestes que s'han de veure. Mm. Tot i que sigui adolescents i podries dir, no, és que jo seré adolescentes, no. Bueno, tampoc és el meu gènere preferit.
1: Però, no, però...
0: Però mira, bueno, és més adulta. És, evidentment, HBO, sí, ja sabem el que passa, no? I sempre me'n recordaré veure, veient l'episodi pilot, jo, para, prou ja tantes partes, que esto, están saliendo tot el rato.
1: Sí, era molt semau.
0: Molt boig. Sobretot, és que era una seqüència pa,
1: sí, sí,
0: tota,
1: sí,
0: l'estona, no?
1: Sí, heavy.
0: Però, bueno, funcionava molt bé, almenys, a la primera temporada, tot això. I anem a acabar ja, deixem-ho fora de costat, parlant de Heartstopper, que d'aquí poquet ja tenim la pel·lícula, no?, el juliol, però hemos de lamentar la mort de la mascota oficial d'aquesta sèrie.
1: Doncs sí, Heartstopper està a punt de tornar a Netflix aquest estiu amb la seva última entrega en format pel·lícula, però males notícies han arribat aquesta setmana. L'Echo, el gos que interpretava la Nelly, la gossa de Nick, ha mort aquesta setmana. Netflix va anunciar-ho a través de xarxes i molts fans han demanat alguna mena d'homenatge de cara a l'estrena de la pel·lícula.
0: Pues com no posin un cartelito,
1: yeah,
0: poc més poden fer.
1: Pues que em fa una pena, és un dels perros més bonitos que he vist en mi vida,
0: sí,
1: però és que és superguapo.
0: Sí, això és veritat. O sea, jo he de dir que mai hi haurà un gos per mi millor que el de Perdidos. Jo lo siento, és el gos més mític de la història,
1: yeah,
0: de la sèrie. És Vincent, que a la sèrie era un macho, no? I en veritat era hembra. O sea, bueno,
1: aquestes coses com que no pots veure.
0: No, tampoc, clar, no, però bueno,
1: bueno,
0: li volien posar Vincent de nom i ja està. Un gos que estava entrenat a la sèrie, els veies nedar i tot, i era com que locura, no?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, en cas de... Tornem a Heartstopper, que acaba el juliol, no? Quin dia era, Núria?
1: Ostres, pues no me'n recordo.
0: Era mitjans,
1: sí,
0: el juliol,
1: més o menys.
0: Una pel·lícula que en teoria, o sigui, no s'han saltat cap llibre, entenc.
1: No, perquè, pel que tinc... O sigui, ara aquest estiu, no sé quan sortia... Aquest any ha sortit l'últim còmic, que ja acabarà la saga de còmics, i se suposa que la pel·lícula em sembla que es basa en aquest còmic últim. Vale. O sigui, que ja serà com l'últim capítol.
0: Que no ha sortit encara.
1: No,
0: o sigui,
1: no, no.
0: O sigui, és...
1: No sé ara si surt després... Jo crec que surt després de que s'estreni la pel·lícula, crec.
0: Wow.
1: És una mica estrany, però...
0: Sí, és bastant estrany, sí. Bueno, pues, bueno, ningú podrà saber res, això segur, de com acabarà aquesta història. Doncs ho veurem al juliol, no ho podem comentar, perquè estarem de vacances, que com ens passen tantes sèries,
1: sí,
0: però bueno, és el que hi ha. Doncs fins aquí ha arribat aquest de sèrie, l'antepenúltim ja, d'aquesta quarta temporada. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Esperem que per parlar de La maldició de Widow's Bay. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema, mític tema, Smooth Operator, de la cantant nigeriana Sade. La cançó, publicada l'any 1984 al dins l'àlbum Diamond Life, apareix al tercer episodi de la 12a temporada d'una altra sèrie mítica, com és The Big Bang Theory, que tindrà un spin-off també.
1: Toma ja.
0: Aquest estiu, que ja ho vam comentar. HBO Max. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. I tu

0: Continguts en xarxa.
1: Oh, que llarga que es fa

Es fa llarg esperar. Tragicomèdia en 5 actes. De Said Al-Qadawi i Pep Puig Ponsa. Una producció d'Ona la Torre per a La Xarxa Més. Personatges: Biel, Jordi Sunyer. Aziz, Joan Carles Blanc. Neus, Raquel Martínez. Tomàs, Enric Bonant. Júlia, Sílvia Mercader. Tiet Enric, Carles Marquès. Dona misteriosa, Carme Canyelles. Nouvinguda, Anna Plaza. Edició i disseny sonor de Lourdes Anatonio i Biel.

0: es farà.
1: Sala d'espera d'un hospital. Nit, matinada.
2: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què som aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils. Quan a ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia, ni tan sols ha sentit cap indisposició ni un mal al pit ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort, perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic s'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància entre el veí i ell, ja han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. Va, no em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge, que diuen els cursis, un company de viatge fiable, però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem els millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics. I, és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores? Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i he engegat la tele. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de mal humor, de molt mal humor, diria. Primer he callat. I llavors la Berta m'ha dit que feia molt que no li ho deia. I no és que dubti que m'estimis, m'ha dit, però és que necessito que m'ho diguis. Jo me l'he mirada com de vegades em miro la meva dona. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no ho dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar, una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ella ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat cap al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet, vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint, però de tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués passat a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia. Però és que quan penso que...
3: Ja, prou, no?
2: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
3: No especialment, però em sembla que som a la sala d'espera d'un hospital.
2: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
3: Tens vocació d'actor?
2: Jo? Perdó?
4: Li has agradat.
2: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
4: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
2: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
4: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
2: Vols dir que li he tocat la fibra?
4: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
2: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal. Em sona aquesta dona, moltíssim.
4: Una antiga pacient, potser?
2: No, me'n recordaria.
4: Un antic amor?
2: En tot cas, molt antic.
4: T'hi has fixat que llegeix Anna Karènina?
2: Segur que només ho fa veure.
4: No fa pinta de dissimular?
2: Doncs jo crec que actua. Te l'has llegida?
4: Uf, de petit.
2: Què vols dir, de petit?
4: No devia tenir més de 14 anys.
2: I la vas entendre?
4: Perfectament. I tu?
2: Jo en tenia uns quants més quan me la vaig llegir. Ja estava amb la Berta. De fet, me la va regalar ella i va ser el meu primer llibre de capçalera durant molt de temps.
4: I la vas entendre?
2: No estic segur. Crec que es nota que està escrita per un home. En general, Anna Karènina em sembla una bleda del seu temps. Saps que les feministes la detesten?
4: Per què?
2: Troben intolerable que una dona s'entregui d'aquesta manera a un home. I jo també.
4: Ella no deu ser feminista.
2: O no deu saber que les feministes detesten Anna Karènina.
4: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
2: Amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
4: Parem, que la Neus encara es pensarà que...
2: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
4: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure que, en fi...
2: Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
4: I tu i la Berta?
2: Nosaltres també seguirem la nostra història on l'hem deixat.
4: No la comptes com un amor a la Berta?
2: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així l'esborraré de la llista.
4: Quan fa que no li dius que l'estimes? A mi, la Rita, no hi havia dia que no m'ho digués tres o quatre vegades. És molt, oi?
2: I tu a ella?
4: Em costa més. I també la fan pipar que no li digui. Però si m'ho pregunta, li dic de seguida. T'estimo.
2: És horrorós. Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
4: De debò?
2: El què?
4: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
2: Cap. L'odio i punt. L'odio a mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
4: A on?
2: Anar-me'n de debò, vull dir.
4: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
2: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel. Tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anel, Biel. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
4: I on aniries? Al Marroc?
2: On fos, lluny d'aquí, però sí, m'agradaria fer un viatge al Marroc. Encara que hi anem cada any amb la família, és un viatge que tinc pendent. Vols venir?
4: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
2: Sol, vull dir, sense família. Vols venir?
4: Esperem, no?
0: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques, el càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec que més per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hauria agradat que, ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida, però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys... Per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí. Aquesta dona misteriosa vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Perquè segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que fos aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir en aquesta obra. I tampoc deu ser casual que llegeixi Anna Karènina o que ho faci veure. Segur que ho fa veure. No l'he llegit jo, però així a cop d'ull diria que la Rita no està gaire lluny de la Karènina. És la que es va matar tirant-se les vies del tren per un home, oi? O qui va ser que es va tirar les vies per un home? Sí, no n'està gaire lluny, la Rita. No se li deu haver parat per casualitat el cor a la meva germana. Pobreta. Ni gaire lluny del Quixot. És una barreja, diria, la Rita, entre el Quixot i Anna Karènina. Aquesta és la meva germana. Una somiatruïtes. Algú que no li costa confondre fantasia i la realitat. A la família de seguida ens en vam adonar quan ens va presentar el Biel. Però el problema no era ell. Era la meva germana, que se n'havia enamorat. El problema també era ell, esclar. Quan analitzes qualsevol història d'amor, sempre acabes veient que un dels dos no està a l'alçada. Un s'entrega, l'altre no tant. Cineasta, ens va dir la Rita. Ell crec que no va dir res. Va callar. Li va fer vergonya, em sembla. Però es veu que sí, que és cineasta. No sabem gaire quines pel·lícules ha fet ni com es guanya la vida, però és cineasta. A mi no m'agrada gaire el cinema. No el cinema que fa ell, vull dir, encara que no sé quin cinema fa perquè no he vist cap de les seves pel·lícules, però me les puc imaginar. Algun tràiler he vist. De vegades amb el tràiler ja en tens prou. Però ell em cau bé. És agradable el Biel i té el seu encant, no dic que no. Però no sé si és la persona que... Potser és enveja. Les històries d'amor dels altres sempre m'han provocat una certa enveja. I que sigui la meva germana. Estem ben tarats. Pobra Rita. Si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites, esperarem. Biel, tot anirà bé. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té... Vaja.
4: No sé.
0: De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família. Ella, la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
2: Oh, des d'aquesta distància fa mal de dir.
0: No sap apartar-se del mòbil.
2: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
0: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
2: Por de què?
0: No ho sé, de mirar-me.
2: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys, però no crec que sigui això.
0: Què, doncs?
2: Més aviat deu ser por a mirar-se ell mateix.
0: Oh, potser sí. Ara que ho dius... Xxxt. Tranquil, Biel. Podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla aquest home.
4: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
0: Exacte. Li fa por al món en general.
4: Ho deia en broma.
0: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
2: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell qui hauria de voler.
0: Si no hi va ell, hi aniré jo.
2: Hi podeu anar tots dos.
0: Junts, vols dir?
2: O separats.
5: Hola. Ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil... No m'assabento de res, però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por al món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit, suposo que per això miro tant el mòbil. No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu de la vida. I m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se a un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi. Però m'avorriria. Amb la sis aquest, potser no. Llàstima que sigui marroquí. Vull dir, no sé si m'agradaria anar a un terapeuta que... Però, en canvi, no em faria res escoltar-lo jo a ell. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple, o la seva infància aquí, perquè que, quan va arribar em sembla que encara era un nen. Segur que no ho va tenir fàcil, però quan vens de segons quins llocs ha de ser més fàcil remuntar, no? En canvi, la meva infància, massa mimat, fill únic. No sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Per la meva mare, suposo. Oh, per aquell dia al pati que el Riba em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Riba. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la meva. Quina ràbia! I ara sóc funcionari. La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobreta. Ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva, l'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ella sí que em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella, em distreuen. I es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això el que em distreu, aquesta mena de contradicció. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari. És a dir, la meva feina no m'agrada i la de la meva dona no l'entenc. En canvi, quan parla la meva cunyada, l'entenc. Bé, no l'entenc gens, però em distreu. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entén menys. De vegades em pregunta per la meva feina i no sé què dir-li. I quan jo li pregunto per la seva, tampoc em diu gran cosa. Crec que l'incomoda ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també sentiríeu una mena d'incomoditat. Un dia, mentre la Neus era a caminar amb les amigues, vaig intentar veure d'amagat un dels seus films. Vaig quedar perplex. Teòricament era una cosa molt poètica i profunda i tal, però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. Disculpeu, ara dic, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari. Disculpi, senyora.
4: Et presento el tiet Enric i la Júlia.
6: Encantat, Aziz. Jo vaig conèixer un Aziz, psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina.
2: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
0: Ostres, sí. Sí que és casualitat.
4: L'Aziz del tiet ets tu, oi?
2: Em temo que sí.
4: Que fort, no?, que no t'hagis reconegut.
2: Quan faig teràpia em poso una careta, saps, d'aquelles que duien de nens, amb una goma i dos forats als ulls i un al nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta. Però crec que no m'ha reconegut.
4: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
2: I 3 anys de teràpia, i té raó, vam fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars?
4: De què?
2: Cony, de la seva vida.
4: Poca cosa, batalletes. Què en saps, tu?
2: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada.
4: Va, no siguis ranci.
6: De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació.
2: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant.
7: Esperant què?
2: Cadascú té la seva espera. No esperes res, ni tu?
7: Prefereixo anar-ho a buscar. Sempre he estat molt impacient. No suporto esperar-me.
2: Però primer has de saber el que vols, no?
7: Ja ho sé.
0: Quina sort, filla. I què vols?
7: No, volia dir que ja ho sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
5: I què no vols, filla?
7: Tenir amos com tu.
5: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms, i de vegades fem el cafè junts i tot.
2: Però si no saps el que vols, on ho aniràs a buscar?
7: Diguem que em moc en direcció contrària al que no vull, i així descartant. No sé com explicar-ho.
5: Deu cansar molt, això.
7: Estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
0: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
5: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
0: A tu t'esperava, fa molts anys, a la sortida de l'institut.
5: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Tu hi estrenes.
0: Duia trenes.
5: Ens separava la distància perfecta, llavors.
0: I vostè, tiet?
6: Què?
0: Què espera?
6: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
0: No, i ara? No volia pas que em digués això, tiet.
6: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
0: Jo també, tiet.
7: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells o les velles? Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Soc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare, insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí i que algun dia jo també seré vella. O vell. No m'imagino de vella. Ni de vell. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats. Perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta. Però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... Però tota aquesta suma d'esperes ara no fan ni una mínima esperança.

0: íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. A mi, qui em fa ràbia és l'Anna Karènina. Encara que tampoc l'he llegida, ni ho penso fer. I no, no és per por que jo també em pugui enamorar així. A mi no em passarà. Mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta! Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta si les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? I perdoneu, no el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé el Biel. Però qui se suposa que ha de pagar les factures? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures. I molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. Ara mateix em sembla una petitesa insuportable. Només espero una cosa ara mateix. Disculpa, Biel.
1: S'ha quedat tan ample.
2: Ja hi estem acostumats.
1: Ara toca tu.
2: El què?
1: El monòleg.
2: I què dic?
1: Digues el que vulguis, defensa't.
2: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
1: Tu surt, quan vegis a la gent ja se t'acudirà alguna cosa.
2: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic, em quedaré mut.
1: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
2: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
1: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
2: Si almenys tingués text. Disculpeu, com podeu entendre no estic per monòlegs ni per defenses. No tinc defensa. I tampoc estic acostumat a que em facin cas. No sé què puc dir. Fa una hora era un home completament desesperat. Estava convençut que la Rita s'havia mort. L'he vist morta. Ara feia molt que no veia un mort de prop. El meu primer mort va ser el meu padrí, el pare del meu pare. Jo tenia 14 anys i la padrina em va demanar si el volia veure. Vaig dir que sí, per quedar bé, l'havien estirat al llit. Jo l'havia vist moltes vegades estirat al llit, el padrí. Però aquesta vegada ja no era ell, ni tan sols puc dir que fos el seu cos. Se n'havia anat. No tenia cap mena de vida. La Rita igual. Mentre intentava reanimar-la, he vist que s'havia escapat. Ja no tenia res a veure amb la Rita. Ja no tenia res a veure amb ella. Feia només uns segons que m'estava abraçant al sofà. M'he afanyat. M'he afanyat tot el que he pogut. He avisat a un veí. Hem trucat al 112 mentre li fèiem el massatge cardíac. Ha vingut l'ambulància. Li han activat de nou el cor. Miràvem una pel·lícula russa. Ja ho heu sentit, faig pel·lícules. I no em fa vergonya. No em fa vergonya dir-ho, que és una altra cosa, però sí. Suposo que té raó la Júlia quan diu que al final ho acabo dient. L'ara del soldat era la pel·li russa que miràvem amb la Rita. Blanc i negre. Començava amb una mare vestida de negre travessant el poble per anar a esperar el seu fill, que ja sap que no tornarà. I llavors fa un flashback i veiem el noi, un soldat joveníssim, travessant extensions del seu país per saludar la seva mare abans de tornar a la guerra. Quan s'abracen tots dos, saben que s'estan dient adéu. Jo mai faré una pel·lícula com aquesta, tan bona. I íntimament suposo que això m'amarga. No sabeu l'esforç que suposa aixecar un film, perquè després ningú el vagi a veure. De vegades em consolo pensant que faig aquesta mena de pel·lis justament perquè ningú les vagi a veure. Perquè no suporto que em facin cas.

però també sé que m'enganyo, perquè de vegades somio una d'aquelles cues que fan voltes a la Mansana, de gent esperant per entrar a veure la meva peli. I quan em llevo, tinc un disgust. Ni ella té ganes d'escoltar-me. Conec bé Anna Karènina. És cert que la vaig llegir de petit i que em va semblar entendre-la. Ara de gran l'he tornat a llegir i ja no ho tinc tan clar. Al principi del llibre un personatge masculí diu: «Sóc culpable, però no em sento culpable». A mi em passa al revés. Sé que no sóc culpable, però no puc evitar sentir-m'hi. És cert, la Rita es va entregar a mi com ho fa l'Anna Karènina, sense prevencions, i secretament jo sé que és per això que se li ha aturat el cor, no per la seva entrega, sinó... No sé per què no li he dit més vegades que l'estimava. Era pura incapacitat. No me'n refiava, suposo. Em feia por que no sonés de veritat. Em vaig entrenar davant del mirall. T'estimo. Però el mirall em retornava justament la falsedat que no volia transmetre. No m'estimava gaire, jo. Encara que alguns amics pensin el contrari. De debò. De debò. M'estimo més aviat poc. Per això l'amor de la Rita em va desconcertar tant. I ara, després que els metges l'hagin estirada a la camilla, no podia parar de dir-li que l'estimava. Li he dit almenys 100 vegades que l'estimava, fins que l'infermer m'ha demanat que li ho digués per última vegada, que se l'havien d'endur. M'agrada pensar que em sentia, però no sé si em sentia. Només desitjo que es desperti, que es desperti bé, per poder dir-li que l'estimo. És el primer que faré, i entregar-me a ella. No em vull entregar a una morta.

0: Ningú ha rigut aquesta vegada.
1: Els has tocat la fibra. També ets un mal monologuista, però almenys a tu no t'han interromput.
0: És bonica.
1: Molt.
0: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
1: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
0: Sobretot tu.
1: Què deu esperar a ella?
0: No sé. Pregunta-li.
1: Li pregunto?
0: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
1: No és cert.
0: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara tens una de perfecta.
1: Ara quina?
0: Preguntar-li què espera.
1: I què li dic?
0: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant-ho.
1: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boges de follar, per exemple. Ah, aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
0: Amb qui? Amb ella?
1: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí, i no em miris així.
0: No et miro de cap manera.
1: Disculpa, abans no m'havia adonat que llegies.
2: No passa res.
1: Quan he vist tota aquesta gent del públic, m'ha semblat que era educat explicar què hi fem aquí.
2: Esclar.
1: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
2: Que ho entenc, que no passa res.
1: T'agrada el llibre?
2: Encara vaig pel principi, però sí.
1: Saps que Anna Karènina va ser durant molt de temps el meu primer llibre de capçalera? Me'l va regalar la meva dona.
2: No aconseguies acabar-te'l.
1: Llegia 3 pàgines cada vespre fins que m'adormia. Imagina't. A tu encara et falta un bon tros.
2: Calculo que l'espera tampoc serà curta.
1: Disculpa l'atreviment. I què esperes?
2: Què espero?
1: Sí, què esperes o a qui esperes?
2: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
1: No. Li deia al meu amic que em sona, però no sé de què. Qui ets? M'enredes, oi?
2: No.
1: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
2: Han passat molts anys.
1: On?
2: Si no em recordes, no et mereixes que digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida?
1: L'estimo, l'estimo molt.
2: I l'odies?
1: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
2: I per què no li dius?
1: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove dir t'estimo era sinònim de desitjo. No em costava gens dir-ho. Ara li podria dir que l'estimo, però no m'hi atreveixo perquè ja no la desitjo.
2: Doncs quina pena.
1: Em sap greu.
2: I és només per això que no ets capaç de dir-li?
1: No em vols dir qui ets o què esperes almenys?
2: Ja t'ho he dit. T'espero a tu.
1: I qui ets?
0: La metgessa. Ha sortit la metgessa.
2: Anem.
3: Jo prefereixo esperar-me aquí.
4: No crec que la vull aguantar, una mala notícia. No us podeu ni imaginar com estimo la meva neboda. I en aquest d'aquí darrere, l'Asís, també l'estimo. Molt. He fet veure que no el reconeixia perquè era l'acord que teníem. Si ens veiem fora, res. Però em sembla que s'ho ha cregut de debò, que no l'he reconegut. Com a psicòleg hi era molt crèdul. No sé quantes troles li vaig dir, abans no em va sortir una veritat. Però li estic agraït. No sé si em va creure, però almenys em va escoltar. Ets gat vell, em va dir un cop. No tinc cap intenció de dir-te el que has de fer. M'estimo més esperar i veure cap on em portes. No és meravellós? Tothom et diu el que has de fer, el que has de pensar, i quan li pagues a algú perquè t'ho digui, et trobes amb un psicòleg que el que fa és callar i esperar a veure com on el portes. L'estimo molt, aquest home, molt. Li vaig dir moltes coses, algunes molt lletges. Estimar és molt difícil, he arribat tard. Però oi que aquest és un dels temes de l'obra? Doncs això, estimar és molt difícil, molt. En canvi, odiar. Jo la meva dona me la vaig arribar a estimar amb tota l'ànima. Però no l'aguantava. Clar, que ell a mi, tampoc. No podíem viure l'un sense l'altre. Crec que era això el que feia que secretament ens odiéssim, la dependència. No volia dormir amb ella i no ho podia fer sense ella. Els anys desgasten, ho cremen tot. Cremar, fer foc nou, deixar enrere el passat i abraçar el present. I l'Aziz em va ajudar a acceptar que l'odi i l'amor coexisteixen. Ningú hauria d'aspirar a ser estimat si no accepta ser odiat, també. Aquesta frase me la deia sovint. Vaig vomitar, vaig cagar-me amb tot, vaig plorar i vaig riure. M'estimo aquest home i tant, el Biel. En canvi, no el conec gaire. Jo tampoc he vist cap de les seves pel·lícules, però ell m'agrada. I amb això ja en tinc prou. Si m'agrada ell, no tinc per què mirar les seves pel·lícules. Però em fa patir la meva neboda. Diu que és cineasta o director de cine, ara no ho sé. Fa pel·lícules, en tot cas. Suposo. Ara, si m'ho permeten, me'n tornaré al meu lloc i em seguiré esperant. Ningú és un escena, oi? I vostès? Què hi fan aquí, eh? A qui esperen? Són innocents, vostès? Vostè és innocent? I vostè? No. Ja es veu que no. Però els agradaria, oi? Doncs vagin al psicòleg i quan sigui l'hora de marxar, paguin.
1: Neus, Biel, com està?
0: Estable. L'han refredat.
1: Refredat?
0: Això ens ha dit la metgessa. Així les constants vitals, o no sé què, gasten la mínima energia. I quan la despertin... I si no es desperta?
1: Es despertarà. Tot anirà bé. La Rita se'n sortirà d'aquesta, no ho dubtis.
0: I si li passa alguna cosa? Tindré la sensació
1: que... Què? Què? Que l'has matada tu? Tranquil, guarda els remordiments per una altra ocasió. Ningú sap què fa la Rita amb un paio com tu, però d'aquesta se'n sortirà.
0: I ella? Has pogut esbrinar què espera?
1: Diu que m'espera a mi. T'ho prometo, és el que m'ha dit. Llavors jo li he dit que em sonava i que m'ha reconegut que sí, que ens coneixem des de fa molt de temps, diu.
0: De debò?
1: De debò.
0: De què?
1: No m'ho ha volgut dir.
0: Quin misteri, no? Potser anàveu junts a la llar d'infants i per això...
1: Jo no vaig anar mai a cap llar d'infants. Vaig arribar a Torredembarra quan tenia 7 anys. Per un moment m'ha recordat l'Anna mentre ens miràvem. T'he parlat alguna vegada de l'Anna?
0: Sí. El teu primer amor, l'Anna Bassols. I que teníeu 15 anys i que plegats vau travessar una porta tancada.
1: Exacte. O almenys ho vam intentar, perquè jo més aviat m'hi vaig estampar contra la porta.
0: Sí, com us he explicat, sí. El mal que et va fer.
1: Sí, el nas, i no va ser per culpa seva. Només una mica.
0: Potser ha vingut a demanar-te perdó.
1: No és l'Anna.
0: Però igualment t'espera tu, diu.
1: M'ha volgut gastar una broma, vaja, espero.
0: Mira, tanca el llibre. Fes alguna cosa. Ves amb ella.
5: Final del primer acte. Segon acte.
4: La dona misteriosa i l'Aziz entren en una aula de secundària. Aziz mira al seu voltant, molt parat. A la pissarra hi ha escrit un poema mig esborrat. Dalt, una data de 1991, quan l'Aziz tenia uns 15-16 anys.
1: Què fem aquí?
2: Que saps on ets?
1: Clar que ho sé. Com és que m'has dut fins aquí? Qui ets?
2: No tenies ganes de fer un viatge?
1: No em vols dir qui ets? Perquè et conec, oi?
2: Te'n recordes, doncs?
1: Com si fos ara.
2: On seies tu?
1: Aquí. I allà hi havia el Marfó, Puig, Roca, Marquès i l'Anna Bassols.
2: Ah, sí, sisplau. Em pots llegir el poema que hi ha escrit a la pissarra?
6: Ei, mei, no, m'heu dit, haig dit.
2: Què has dit?
1: Mare meva, com m'agrades.
2: És masic.
1: Coneixes la que va ser la meva llengua?
2: No. Però per què parles en passat? Ja no és la teva llengua?
1: La perdo per moments.
2: Llegeix, sí.
1: La vaca cega, topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega.
2: Molt bé, Assís. Em podries dir què vol dir d'un cop de roc llançat amb massa traça?
1: Qui vols que et contesti, l'home o el noi de 15 anys?
2: Què hauria respost el noi de 15 anys?
1: La veritat.
2: I l'home que ets ara?
1: Que el vailet el que té no és traça sinó ràbia, que cap nen no tira una pedra contra una altra bèstia si no està ple de ràbia.
2: T'identifiques amb aquest nen?
1: Naturalment.
2: Encara ara?
1: Més que mai. El noi que jo era tenia ràbia, però no hauria tirat mai la pedra. També estava ple d'esperança.
2: Tens bons records.
1: Tinc bons records, però em fa mal ser aquí un altre cop. Per què m'hi has dut? Qui ets?
2: Paties.
1: Tenien 15 anys.
2: Esclar.
1: Te'n recordes el meu primer patiment? On seies tu?
2: Darrere teu. Per això no te'n recordes de mi, perquè mai et vas girar.
1: Darrere meu hi seia la Mònica Vilanova.
2: No sóc la Mònica Vilanova, sis. Sisplau, pots sortir a la pissarra e intentar resoldre aquesta integral?
1: Resolta. Fàcil. No eren les mates el que em feia patir.
2: Què et feia patir?
1: El meu terapeuta ja sap el que em feia patir.
2: I no ho vols compartir ara amb el públic?
1: El públic em feia patir.
2: Sí. I el teu patiment era molt visible de vegades.
1: Doncs el dissimulava tot el que podia, però sí, em feia patir el públic.
2: La mirada dels altres, vols dir?
1: Per exemple.
2: Com et miraven els altres?
1: Els nois em enveja perquè era el més guapo. Les noies em desig pel mateix motiu. Jo ja feia 7 anys que havia arribat a Catalunya. Els anys d'infància van ser bastant fàcils. Jo era un nen llest, sociable. De seguida vaig fer amics. La majoria em van acceptar. Vaig aprendre dues noves llengües. Jugàvem al futbol i em vaig fer del Barça. Però quan vaig començar la pubertat vaig ser conscient de la meva ferida i cada cop que sortia a la pissarra era com si els altres també en fossin conscients.
2: Jo tinc un fill de 14 anys i crec que li passa el mateix cada cop que surt a la pissarra. Suposo que l'adolescència és prendre consciència d'una ferida.
1: Vols relativitzar la meva ferida?
2: No. Només vull dir que la teva ferida segurament no tenia a veure només amb els teus orígens, sinó...
1: Amb què?
2: Amb les hormones?
1: Les meves hormones estaven en forma llavors. Però jo era un elcadaui envoltat de bassols, marfons, puig, roques, marquesos. No nego la ferida dels altres, sinó que reivindico la meva. Em va costar. Havia après dues llengües noves, però ja havia començat a perdre les llengües del meu país d'origen.
2: T'esperava un viatge molt bonic per davant. Ple d'aventures, ple de coneixences.
1: I de pèrdues, i de dolor i humiliació, i d'odi.
2: No et planyo. Ara ets un psicòleg de prestigi. Tens una família meravellosa. Et segueixes dient el cadaui, però si diguessis que et dius ostrell, donaries el pego perfectament. Sense aquell dolor, no l'hauries fet aquest viatge.
1: I sense la ràbia tampoc. Sí que saps coses de mi.
2: Ai, no sé res. Per això t'he portat fins aquí, perquè me les expliquis.
1: Qui ets?
2: Encara és aviat. Deixa'm seguir una estona més, com si fossin dos desconeguts, com si tot just ens acabéssim de conèixer. Són bonics els començaments, no trobes?
1: Doncs no em diguis qui ets, si això ens ha de permetre acostar-nos més.
2: Ara sóc jo l'alumne. Permís per parlar?
1: Endavant, digues.
2: Professor Assís, podríem fer alguna cosa diferent avui a la classe?
1: Què vols fer, maca?
2: Ai, no ho sé. Per què no ens explica alguna història de quan era petit? Quina és la primera vegada que es va enamorar? Com es deia ella?
1: Anna.
2: I què va passar?
1: No te'n recordes, tu?
2: Com vol que me'n recordi si no hi era?
1: Anna Bassols.
2: Anna Bassols. M'agrada.
1: A mi m'agradava ella, però imagina't. Assís el Cadaui i Anna Bassols. Anys 90, una pubilla i un moro. Has vist Maricel?

0: plorar. Vols dir que no exageres?
1: Si vols, t'ho explico, però no em diguis que exagero, eh? Em dic Aziz El Kadawi. Vaig néixer l'any 1975 a Benicidel, un poblet de Nador, al Marroc. Del lloc on vaig néixer ara només en queda una paret de pedra i les finestres. Aquell és el meu primer paisatge, el groc del blat i el blau del mar. Si en algun lloc he de fixar al principi del meu viatge és quan el meu pare se'n va anar a Alemanya a fer de miner. Al Marroc ens hi vam quedar els meus 5 germans i la meva mare. No recordo tant la meva enyorança com l'enyorança dels pares del meu pare, és a dir, dels meus avis. Trobo a faltar més el meu pare ara que llavors. El penso encara molt jove, sol, baixant cada dia a la mina per estalviar uns diners que algun dia ens fessin sortir de la pobresa. No va tornar fins a l'estiu, 2 setmanes, i se'n va tornar novament cap a les mines, aquesta vegada al nord de Catalunya. No va ser fins a l'estiu següent que se'ns va endur amb ell, però a Torredembarra. Treballava de paleta. Dels primers dies a Catalunya me'n recordo de l'enyorança dels avis i dels amics que havia deixat al Marroc. Quan vam tornar, l'estiu següent, els vaig portar uns clauers de record de Catalunya, fins que un estiu em vaig adonar que qui trobava a faltar eren els amics de la Torre. I de tornada els vaig dur unes figuretes de ceràmica típiques. En aquell moment ja no sabia d'on era jo. Li vaig preguntar a la meva mare: «Mama, mama, d'on sóc?» «Ets del Marroc i ara també ets d'aquí», em va dir. Durant un temps la seva resposta em va calmar, però quan passava dies al Marroc els amics d'allà ja no em veien com un dels seus, i quan tornava a la Torre els amics d'aquí seguien sense veure'm com un dels seus. Aquesta mena de conflicte encara no l'he resolt, però ho he après a conviure-hi. Més que una tara, l'he convertit en un orgull, en un motor, en una ràbia. No vull ser d'un lloc si això m'impedeix ser de l'hora d'un altre lloc. Sóc africà, sóc europeu, sóc marroquí, sóc espanyol, sóc català. I si algú em mira malament i dic: «Desgraciat, quina pena que em fas, que només pot ser d'un lloc». Sense aquest orgull o aquesta ràbia no hauria arribat mai a ser qui sóc. No hauria sigut psicòleg, ni ara em guanyaria la vida com me la guanyo, ni m'hauria casat amb una catalana de Socarrel.
0: Havia de ser catalana a la força.
1: Ah, la força. I moreneta. I tenir cognoms catalans: Cerdà, Vila, Serrats, Mitjana, si no malament. No es podia dir González, ni Pérez, ni Gómez, ni encara menys Jamiqui, Amrabat o Mussauri. Però això crec que ja ho he superat. Ara sí que em podia casar amb una Martínez o una El Hajmi. Com et dius, per cert?
0: No hem quedat així, eh?
1: És cert, perdona, però tens un accent bastant tancat. No pot ser de gaire lluny.
0: No sóc tancada, només l'accent. Parla'm de l'Anna Bassols.
1: Anna Bassols i Pujol. Morena, cabells llargs, prima, ulls verds. Me'n recordo de la seva primera mirada com si fos ara. Neta, sense prejudicis, somrient. Me'n recordo de les seves dents quan reia. Al pati menjava una poma. Tothom entrepans i ella una poma. Es notava que ningú l'havia advertida. No encara. Vaig caure de cul. Tenia a veure amb els meus 15 anys, però aquella atracció tan física i pura alhora no l'he tornat a sentir mai més. Una tarda li vaig demanar si volia anar a passejar i em va dir que sí. Crec que en aquells moments ni se'n recordava que jo era moro.
0: Vols dir que no era això el que li agradava de tu?
1: Era això, sí, però vull dir que l'Anna em mirava com si fos suec. Era conscient de la meva diferència, però en positiu, els encants del foraster. Però no va durar ni 10 minuts, això, el temps de la passejada, i amb una simple caminada pels carrers de la Torre em va tenir prou per entendre que jo no venia de Suècia, sinó d'un país molt pobre, on les dones anaven tapades i parlaven una llengua plena d'esbarzers.
0: Li vas dir, tu?
1: Li van dir les mirades que ens van llançar la gent de Torredembarra.
0: Què va passar?
1: Encara no sé què va passar.
0: Vau seguir passejant?
1: Sí, i ens vam agafar de la mà i ens vam mirar i ens vam fer els primers petons d'amagat, però a l'hora que notava que ens anàvem apropant vaig notar que ella s'anava allunyant. La notícia havia arribat als seus pares, a les seves amigues, als nens de la classe i dels cursos superiors. Jo vaig ser l'última en assabentar-me'n, l'últim mico, i em va arribar en forma d'un llarg silenci aixordador.
0: Què vols dir?
1: Saps aquell silenci que precedeix una tempesta o certs atemptats?
0: Sí.
1: De cop i volta, al meu voltant, es va fer un silenci com mai l'havia sentit.
2: Hauria preferit que hagués vingut el germà de l'Anna i em digués: si et tornes a acostar a la meva germana, et mato, puto moro. M'haurien en la mar de bé una ràbia precisa, immediata, que em permetés defensar-me a cops de puny, cridar els meus germans veïns i fixar la data de la lluita com a West Side Story. Però no va caldre. L'Anna es va retirar tota sola i no crec que ni tan sols la forcessin. Simplement va entendre les mirades dels altres i va saber que no les podria suportar. No només els immigrants hem hagut de patir les mirades dels altres, saps? En un gest desesperat perquè m'acceptés, li vaig voler regalar un No m'oblides. Te'n recordes d'aquells penjolls de la nostra adolescència?
0: I tant, i tant.
2: Perquè és el que feien els altres nens de catalans amb les seves xicotes catalanes. I em vaig assabentar que aquella mateixa tarda ja l'havia llançat. Ui. Ara, Rick, però llavors va ser tan, tan humiliant.
0: Bueno, ja està, ja està. Tot això ja ha passat.
2: No, no ha passat. Certs tipus de violències no s'apaguen mai més. Tornen un cop i un altre.
0: Almenys al final t'has pogut casar amb una catalana de soca-rel.
2: I sí, volia venjar-me'n d'alguna manera. És infantil, si vols, però aquesta història de rebuig infinit no seria qui sóc.
0: Tu creus que l'Anna se'n recorda d'aquests moments? En devia ser conscient, vull dir.
2: No, era una nena de províncies, cega, com totes les nenes de províncies.
0: Ui, no l'has perdonada.
2: Oh, Muhammad, tria sempre el perdó, ordena el bé i aparta't de qui es comporti amb tu de forma ignorant, diu l'Alcorà. I a mi m'ho deia el meu avi. No tinc res a perdonar, doncs. Em va apartar i em vaig apartar del seu camí. En canvi, si li guardo rancor, aquest rancor no li fa cap mal a ella, sinó a mi. Cada cop que torno a aquesta aula, si el qui apateixo sóc jo i no els altres.
0: Si els perdonessis, deixaries de patir, potser.
2: No tinc res a perdonar, ni vull deixar de patir. Què faria sense aquesta ràbia?
0: I els fills? No et fa por?
2: Quins fills?
0: Els teus, és clar. He sentit que deies que dormien mentre la dona et demanava si l'estimaves.
2: Encara dormen a aquesta hora i demà, quan es llevin, seguiran dormint. S'ha de protegir el son dels infants tant com sigui possible.
0: Què vols dir? Que no ho saben?
2: No saben res de res. Els teus sí?
0: Mira, intento no amagar-los gran cosa. Almenys no qui és la seva mare. I no descarto que al final puguin saber també qui és el seu pare.
2: Els hi ho diràs tu o confies que ell...
0: Ai, no sé si me l'imagino el meu home dient-los.
2: Quina responsabilitat, doncs, per tu dir què?
0: No vindrà d'una. Si callem, ens ho retrauran tota la vida. Tu ets psicòleg, ja jo ho hauries de saber. Algun dia, els teus heretaran la teva ràbia si no vigiles.
2: Millor això que res. Hi ha pitjors herències. I tu a què et dediques? Parles també com una psicòloga, segons com.
0: Soc professora de secundària.
2: De debò?
0: De debò.
2: Adolescents?
0: Adolescents.
2: Et puc fer una pregunta?
0: Digues.
2: Encara em veus molt adolescent, a mi.
0: Em sap greu, però no. Tens tares pròpies de l'adolescència, eh? Però et sobren més de 30 anys per ser adolescent.
2: Per què poses la meva mà sobre el teu pit? Fa temps que ningú em parlava així. Amb aquesta confiança, amb aquesta calidesa. No ets l'Anna, oi?
0: Te la recordo?
2: No.
0: A qui et recordo? No sóc l'Anna.
2: Qui ets? Aquest accent...
0: T'he donat moltes pistes, a part de l'accent.
2: La mida dels pits?
0: Per exemple, els pots acariciar.
2: Què? T'ha semblat que exagerava amb la meva història?
0: No, però no és Maricel, ni Romeu ni Julieta, ni West Side Story. M'hi falta algun amor.
2: Jo vaig morir d'alguna manera. Saps què desitjaria ara mateix?
0: Sí, continua acariciant-me. A què?
2: Ser marroquí.
0: Vaja.
2: Aquell noi marroquí va morir aquells dies. No va caldre cap navalla. I per això el trobo tant a faltar. Poder tornar a ser aquell nen que se'n va anar del Marroc amb 7 anys i fer servir l'amazic i l'àrab i viure tota una vida que no he viscut. Aquesta ferida sí que fa molt de mal.
0: L'anhel i la nostàlgia, saps? Jo sempre t'he vist com un marroquí. Molt millor, que un portuguès i un suec. No m'han agradat mai els putos suecs. El primer cop que et vaig veure, ai, vaig pensar, quin moro més guapo. Vaig caure rendida.
2: Qui ets, va?
0: Ets tendre, m'agrades.

0: Ni ara em diràs qui ets.
1: Final del segon acte. Tercer acte.
2: Aula taller. Què tal? Com ha anat la setmana?
3: Molt bé.
4: Fatal.
2: De conya.
5: I a tu, conductor?
2: Us heu pogut llegir el primer acte de l'obra?
3: Qui l'ha escrita? L'has escrita tu?
2: No, l'ha escrit l'autor.
3: I qui és l'autor?
2: L'autor és l'autor. Us diria el seu nom i al cap d'un minut ja l'hauríeu oblidat. No és important, l'autor.
4: Això vol dir que l'has escrita tu. Falsa modèstia.
2: No, l'he escrita jo. Prou feina tinc a ser el conductor del taller. Però, si us plau, no us entesteu a buscar l'autor. Va, digueu-me, què us ha semblat? Va, que ja... Va. Que ja portem algunes sessions junts. No us faci por. Si no us ha agradat, ho podeu dir sense problema.
3: Un drama.
4: Un drama?
3: Sí, no? Jo m'esperava alguna cosa més. No sé, més fresca. Crec que em vaig apuntar al taller per alleugerir una mica el meu drama.
4: Doncs a mi m'ha fet riure bastant, aquest primer acte. Eh?
3: Ja, a mi també, però això no treu que sigui un drama.
2: Neus, què vols dir?
3: Un drama, vull dir, no sé...
5: És un drama, té raó la Neus. Però no perquè la dona del Biel hagi patit una aturada cardíaca ni res, sinó perquè aquests personatges són un drama.
6: Són un drama perquè som un drama.
3: Com has dit això?
6: Que són un drama perquè som un drama. La idea, m'imagino, és que l'ésser humà és un drama, miris com te'l miris, no?
2: Si vols dir-ho així, ja n'hem parlat aquests dies. La idea és representar el drama d'uns personatges des de la nostra pròpia problemàtica.
3: Quina paraula més lletja. Problemàtica.
2: Drama, doncs. Tècnicament, l'obra seria una tragicomèdia, és a dir, una barreja entre drama i comèdia. Però, sobretot, el que vull saber és si us sentiu més o menys identificats amb aquest grup de personatges. La idea del taller, repeteixo, és que us podeu expressar a través d'uns caràcters que tenen algunes coses vostres, però que no sou ben bé vosaltres. El teatre com a filtre.
4: Malboro.
6: Sí, millor que... Sí, millor que hi posem un bon filtre.
3: A mi no em fa res fer de mi mateixa, però no sé si em veig amb cor de fer de la dona d'aquest senyor.
4: Gràcies.
2: Porteu anys casats, per tant, en rigor, ja no ets la seva dona, si és que mai ho has estat. Al cap d'uns anys sou dos desconeguts, no us enteneu. Com aquí, té tot el sentit que feu de matrimoni.
4: A mi no em fa res ser el teu home a l'obra. I fora de l'obra, si vols.
5: A mi m'ha agradat el primer acte. I veig el drama i veig la comèdia. Però trobo que alguns de nosaltres ens falta paper, no? Ells dos, l'Aziz i el Biel, són molt protagonistes, però els altres...
2: Tranquil·la, Júlia, a partir d'ara tindreu més paper.
3: A mi ja em va bé tenir el paper que tinc, eh? No en vull més.
5: Ah, jo sí que en vull més, doncs.
2: En tindràs més, Júlia. Aziz, estàs molt callat avui. Què t'ha semblat, l'Aziz, de l'obra?
7: Què m'ha semblat? No sé quina mena de filtre ha fet servir l'autor amb mi.
2: Suposo que ha buscat algú que, tenint uns orígens semblants als teus, sigui una altra cosa. Així podeu tenir un diàleg fèrtil.
7: Fèrtil? No m'agrada.
2: No t'agrada? No
7: m'agrada. Em sembla un farsant, l'altre Aziz. No podríem ser amics en la vida real, ell i jo.
2: Per què no?
7: Els meus amics són uns altres. L'Aziz aquest, des que va marxar al Marroc i va arribar a Catalunya, no ha fet una altra cosa que intentar allunyar-se d'aquell que era en principi. Jo, en canvi, segueixo sent el mateix, idèntic.
4: Quina llàstima, doncs.
7: No t'agrado, Tomàs?
4: Quina llàstima, que no hagis evolucionat, vull dir.
7: Jo no he dit això. He fet el meu viatge, com tothom. Només dic que segueixo sent el mateix. Les arrels, m'entens? L'essència.
4: Les arrels? Que ets un arbre.
7: No tens arrels, tu.
4: Què són les arrels?
7: Cony, els avis, els pares, el paisatge que veia des de l'habitació on vaig néixer, la llengua...
6: Quina és la teva llengua, Aziz?
7: Jo parlo 5 llengües.
6: La primera, la de la mare...
7: I la del pare, la Masic.
4: Digues alguna cosa, ma Masic.
7: Digue-la tu.
4: No tinc la sort de conèixer la Masic.
5: Va, Aziz, digues alguna cosa, ma Masic.
7: No ho sé, no me'n recordo.
8: Xalmec guineyi, admra risoran, wat tu risoran.
5: Què has dit?
7: Que per molt que les arrels em facin créixer, mai m'oblido de les arrels.
5: Que bonic. És un poema?
7: No, m'ho acabo d'inventar.
5: Que bonic, igualment.
3: Molt bonic, però feinada tindria jo a trobar les meves arrels.
4: Busca-les en algun gerani És impossible ser el mateix al cap de tants anys.
5: Doncs jo, essencialment, també sóc la mateixa de quan era petita.
4: Ja es nota, filla. Asís, ja sé que no t'identifiques gaire o gens amb l'Asís de l'obra, però a mi no em sembla un farsant. No t'agradaria haver fet el recorregut que ha fet ell?
7: A què vols dir?
4: No ho sé, però no em sembla que sigueu tan diferents. Em sembla que teniu força trets en comú.
7: Quins?
4: No sé, l'orgull, la sinceritat...
7: Sinceritat?
4: Jo crec que sí. A part, no li reconeixes l'esforç?
7: Quin esforç?
4: El que ha fet, venint d'on ve, les dificultats, tot el que ha aconseguit.
7: On és l'autor?
4: Què vols?
7: Trencar-li la cara. A veure, a què ha aconseguit?
4: Això, doncs... ser un professional reconegut, amb una família estable, amb un poder adquisitiu que no et fa pas angúnies, plenament integrat, etc. Ja m'imagino que tot això tu no ho has buscat, però no li traguem mèrit, tampoc, no?
7: El Planyo. On ha arribat? Integrat a on? Tant esforç per què? Per no ser ni capaç de dir t'estimo a la seva dona, que somia secretament en deixar-ho tot i tornar al Marroc? Em fa pena, pobre.
4: No tens ganes tu de tornar al Marroc?
7: No me n'he mogut mai del Marroc, jo. El supero moltes coses a l'Asís de l'obra.
4: No ho dubto, no ho dubto.
6: Per exemple?
7: No he dit que té vocació de monologuista? Jo també, amb la diferència que ell no fa gràcia, i jo sí.
3: A mi sí que em fa gràcia l'altre Asís. No sé si més o menys que tu, però me'n fa també.
4: No hi ha color. El nostre Sis és molt més graciós.
7: Gràcies, Tomàs.
4: Sí, sí, sí.
5: Jo endevino una certa enveja.
7: De qui? De jo cap a ell? Ja li agradaria. Júlia, t'explicaré una cosa. Fa anys vaig anar un temps al psicòleg. Me'l va recomanar un amic del Marroc. I, casualment o no, el psicòleg era marroquí també. O d'origen marroquí. Perquè si li hagués dit marroquí a seques, s'hagués emprenyat el tio. Igual que l'Asís de l'obra. Però no es deia Asís, sinó que es deia Said. Said el Kadawi. Potser el coneixeu. Algun cop ha sortit per la tele. Doncs saps què va passar? Que al final vaig haver de deixar la teràpia perquè era jo qui li estava fent de psicòleg a ell. De debò, eh? Estava ple de ràbia el tio. Però si el vaig deixar no va ser per això, sinó perquè no em pagava.
4: Said el Kadawi, dius... L'he trobat al YouTube.
9: El caràcter i la personalitat són grans temes. No és un misteri, però ens defineix des de pràcticament el naixement. Ve d'un lloc misteriós que ens fa únics. El caràcter roman, i si tens la sort de tenir un bon caràcter, un caràcter més social, un caràcter més generós, un caràcter més que busca, que sap demanar ajuda...
4: Va, deixa'm estar el vídeo i seguim.
7: Que plasta aquest Said.
4: Prou.
6: Asís,
4: seguim.
6: Sí, Asís, i tu, no estàs ple de ràbia?
7: Jo reconeixeré la meva ràbia si tu reconeixes la teva.
6: Cap problema. Jo estic ple de ràbia, i tu?
4: A veure, Asís, per què t'has apuntat al taller, tu? Ja no me'n recordo què vas dir el primer dia.
7: De debò voleu saber?
3: Sí.
7: Per conèixer una noia.
4: No vas dir això.
7: Perquè em va fer vergonya, però de debò, des de que vaig arribar a Catalunya, l'únic que he fet és apuntar-me a tallers per conèixer una noia.
3: I no n'has conegut cap encara?
7: No la que busco.
3: I com ha de ser la dona que busques?
7: Ja veurem.
6: Ja t'entenc, Asís.
7: I què entens, Biel?
6: Els teus motius... Jo també m'he apuntat al taller per conèixer una noia.
5: Ai, no sigueu primitius.
6: Som primitius?
7: Jo no sóc primitiu, però igualment m'he apuntat al taller amb l'esperança de trobar una noia.
6: I què?
7: Bé, a més, aprofitaré el taller per explorar la meva vena de monologuista. Sempre he volgut ser com Gatel Malek i crec que hi tinc possibilitats.
5: Qui?
7: Un còmic francès d'origen marroquí. Boníssim. Però si no fos mori, la gent no li riuria les gràcies, com vosaltres a mi.
5: Estàs dient racista?
7: No, no. Però la condescendència de vegades agafa les formes més estranyes. I et dic una cosa, Júlia. Si en comptes de moro fos negre, encara riuríeu més.
3: T'equivoques. Jo he conegut negres molt avorrits. I no els hi reia les gràcies.
7: Has conegut negres, Neus?
3: Sí. Què passa?
7: Que no m'ho crec.
3: Doncs no t'ho creguis.
6: Jo l'entenc, Asís. Té raó. És com el Miquel Martí Pol.
3: Què li passa al Martí Pol, ara?
6: Que la gent sempre l'aplaudia molt. Molt més que qualsevol altre.
3: I? Què insinues? Que l'aplaudien tant perquè anava amb cadira de rodes?
4: És cert, no he conegut mai cap poeta tan aplaudit.
7: Exacte, no he llegit res de Martí i Pol, però jo també l'hagués aplaudit amb ganes.
6: Asís, si un dia fas monòlegs en algun lloc, avisa, que tens fusta.
7: I tant, tinc fusta, ja m'ho deia el profe de mates.
6: Tens fusta, tens fusta. Ets el més graciós d'un grup de graciosos.
5: Oh, parla per tu, Biel.
2: I a tu, Biel, ja t'agrada el personatge que t'ha tocat interpretar? Creus que podria ser d'amic d'algú com l'Aziz?
6: D'aquest Aziz? No ho sé encara. De l'altre, tampoc ho sé. Sí, suposo que sí. Sap escoltar. No veig que siguem gaire incompatibles. Sabem escoltar els dos.
7: De l'altre sí i de mi no. Jo també sé escoltar, Biel.
6: De tu també. No us veig tan diferents.
2: Biel, i t'agrada el personatge, el teu personatge, vull dir?
6: No sé, no em desagrada. És una mica ànima en pena, però ja és això, no? El que m'agradaria saber si és prou ambigu.
2: Què vols dir?
6: L'Aziz, per exemple, té moltes capes. I ja no diguem si l'interpreta l'Aziz. El meu Biel no el conec gaire. És evident que està trist, preocupat, espantat, però a mi m'agradaria saber si en el fons del seu cor vol que es desperti la Rita, o, si ja li va bé, que no es desperti.
5: Això que dius és una bestiesa. Què vols, interpretar un monstre?
6: No, un ésser humà com un altre.
2: Biel, per què penses que en el fons el Biel de l'obra pot voler que ella no es desperti?
4: Jo l'entenc. Si a la meva dona se li hagués aturat el cor, no crec que...
3: Però és diferent, bèstia. Tu i jo portem 1000 anys casats. Jo tampoc voldria que tu et despertessis si se't parés el cor.
4: No. Jo parlava de la dona a la vida real.
6: Ja. A veure, no em mireu així, no em mireu així. Jo vull que es desperti la Rita. És evident. Ho necessito, de fet. Necessito tenir-la novament al meu costat per poder-li dir que l'estimo. Però hi ha un racó...
3: Però de qui parles? De tu o del personatge?
6: Del personatge, crec.
7: Quin racó? De quin racó parles, Biel? Si no desitja 100% que la Rita es desperti, no es despertarà, que no ho veus.
5: Tant de bo depengués del nostre desig una cosa així.
3: Això dic jo.
7: Mai he vist una gent tan derrotista com els catalans.
6: Aziz, tranquil. Vull que es desperti, 100%.
7: Gràcies, Biel. Però per què no li deies més sovint que l'estimaves tant? Et costava?
6: Això no m'ho preguntis a mi, sinó al personatge.
7: No és el personatge, ets tu. Ja es nota que tens autèntiques dificultats per dir t'estimo als altres.
6: Tu tampoc li has pogut dir a la teva dona, i això que t'ho ha preguntat mirant-te als ulls.
7: És el personatge. A mi no em costa dir als altres el que els estimo.
6: Quina sort.
7: Per exemple, a tu mateix, t'estimo.
6: Jo també t'estimo, Aziz, però el meu amor cap a tu és tan fals com el teu cap a mi.
7: No esperaràs que t'estimi de veritat. Em caus bé, encara que siguis un bordebès.
6: A veure, crec que en general els altres ens desperten molt més fàcilment odi que amor. Ho diem amb molta més facilitat, vull dir. Ja ho diu el tiet en el seu monòleg. Estem plens d'odi i de ràbia, tots.
5: Això seràs tu.
6: Per què t'has apuntat al taller, si no?
5: Per què? Perquè estic plena de ràbia i d'odi.
6: És evident. En algun lloc has de descarregar aquesta ràbia que portes dins. Oh. No, igual que l'Aziz. L'Aziz diu que s'ha apuntat per conèixer una noia, però en el fons té un odi que no se l'acaba. I així que pugui traurà la navalla i ens la clavarà fins al fons.
7: Una altra cosa et clavaré fins al fons, idiota.
6: Va, Txec, confessa, no em crec que no estiguis ple de ràbia.
7: Estic ple de ràbia, i tant, però no cap a tu. Et molesta?
6: Tu tampoc em fas ràbia a mi, seriosament.
2: D'acord, la ràbia. No em desagrada gens la versió del Biel.
5: Quina?
2: Aquesta, que estem plens de ràbia.
5: Jo no. Repeteixo.
6: Tu la que més. Mira, ja t'ho dic ara.
5: No hi tornis. Reconeix la teva.
6: Ja ho faig.
4: Jo l'entenc, la ràbia del Biel. Un cineasta que fa pel·lis que ningú va veure i ara la seva enamorada, a més, la palmada.
5: Jo crec que l'ha matada ell. Mira què et dic.
4: Oh. No em desagrada, no, gens. De fet, podria ser un dels objectius del taller, treure la ràbia que porteu dins. En comptes d'anar al gimnàs a fer boxa, per exemple, fer servir el vostre personatge per treure la ràbia.
7: Oh, no acabaríem mai.
5: Oh, jo ja vaig al gimnàs a fer boxa.
6: Veus?
5: Per això no tinc ràbia, perquè la trec al gimnàs.
4: I hauries d'anar un dia més al gimnàs.
7: Passat.
2: I vosaltres dos, Biel i Aziz, ja està bé que aquí tingueu una mica de trifulga si a l'obra heu de ser íntims. I llavors aquest racó del que parla el Biel és interessant, eh? Jo crec que ara ja hi és una mica en el personatge. No sabem gaire què pensa, què sent. Ho podem subratllar una mica, si cal. Però poc o molt aquest racó el tenim tots, no us sembla?
4: Jo tinc una cantonada.
3: Perdoneu, però jo m'he perdut. De quin racó parleu?
2: El de les contradiccions més íntimes, inconfessables, no?
3: No.
2: Júlia, tu tampoc tens contradiccions?
5: Sí, però no em costa gens confessar-les.
3: Quina sort, filla.
5: També he fet teràpia uns quants anys, jo. I la veritat és que els meus racons són íntims, però no inconfessables.
4: Doncs va, confessa'n algun, filla.
5: No m'agrada el pa amb tomàquet.
2: Júlia, ja que hi som, i el teu personatge què et sembla? Estàs contenta amb els pares que t'han tocat?
5: Estic encantada. Em semblen divertidíssims. Però entenc perfectament que me n'hagi volgut anar de casa tan aviat. Ja m'hauria agradat que els meus pares de la vida real m'haguessin deixat volar tan fàcilment. Mm.
4: Et costa volar, filla.
2: I el personatge, Júlia, t'agrada?
5: No em desagrada. Pels pares que tinc, trobo que he sortit prou bé.
3: Ara.
5: Però jo faria una Júlia més reivindicativa, amb la ideologia més...
2: Més.
5: Era ironia. Les de la meva corda també sabem fer en la ironia. Ah, i vull que la meva tieta es desperti, sense matisos, sense racons. Aziz, jo sí que tinc fe i desig.
7: Ja ho sé, Júlia.
6: Demano disculpes si em falta fe. Jo a l'edat de la Júlia també tenia fe i desig. Però ara, d'un temps cap aquí, l'estic perdent. No el desig, sinó la fe. Suposo que el primer dia vam haver de parlar de les nostres biografies. És llavors quan ho hauria d'haver explicat. Però em va fer cosa. Quan tenia 25 anys, el meu germà... El meu germà es va morir d'accident de moto. Va estar a l'hospital més de 2 setmanes. En coma. Els meus pares, la meva germana i jo, no ens vam moure de la sala d'espera. Tots tres desitjàvem el 100% que es despertés. Però no es va despertar. Ja fa anys. No sé si ho he superat, però ara estic aquí, amb altres. He doblat la meva edat des de llavors i no vull dir que sigui pel que vaig viure que el meu personatge no està del tot segur. Si vol que es desperti la Rita, ho vol i ho necessita. Però potser no el 100%.
3: Hi ha un racó en tu, oi?
6: Molt petit.
2: I tu, dona misteriosa? Ja veus que la dona misteriosa de l'obra se t'assembla molt. Només t'ho podries fer d'ella, vull dir, per edat i per posat. Perquè no només has preferit no dir-nos el teu nom, sinó des que vam començar el taller, amb prou feines has intervingut.
10: M'adapto.
4: Què vols dir que t'adaptes?
10: Que m'adapto.
4: També estàs plena de ràbia, tu?
10: També.
3: Doncs no se'n nota.
2: I ja ho saps per què et vas apuntar al taller? El primer dia et vas arronsar d'espatlles.
10: Per conèixer un home. Des que era jove no he parat de fer tallers per conèixer un home.
3: Doncs mira, per fi us heu trobat. Estàs content, Aziz? Entre vosaltres dos, des del primer dia que hi ha alguna cosa invisible, igual que els personatges de l'obra, fins i tot heu arribat junts avui.
4: Esperem que allò secret que els uneix no sigui el mateix que els personatges de l'obra.
3: No fan pinta.
4: Reconeguem-ho, però. En el fons, tots ens hem apuntat al taller per conèixer algú.
3: Ah, sí? Primera notícia.
4: Jo sí, per conèixer-te tu.
5: Va, no siguem antiquats. La gent ja no s'apunta als tallers per conèixer algú. Això era abans. Va. Ara hi ha altres maneres de conèixer gent. Jo almenys no m'he apuntat a aquest taller per conèixer algú en el sentit que dieu. El més jove de vosaltres almenys em porta 20 anys.
4: Gràcies, filla. Tu sempre tan sincera.
5: De res, papa.
7: Júlia, no tens ganes de conèixer ningú?
5: Sí, però és el que et dic. Mai m'he apuntat a cap taller per conèixer ningú en concret. Si sorgeix, sorgeix, però no vaig amb cap idea preconcebuda. Mm. Què et fa riure, Biel?
6: Disculpa, m'ha fet gràcia la paraula preconcebuda.
5: Què li passa?
6: Res, de cop se m'ha fet molt rara.
4: Preconcebuda. Concebut i admès per endavant. Ho diu aquí, mira.
5: Doncs això, quan faig un taller no hi vaig amb cap idea feta. Em deixo portar.
3: Sí, ja t'hem entès, filla.
2: Què? Som-hi, doncs. Us proposo agafar, que agafeu els papers de l'obra, aquest primer acte, i fer-ne una lectura en veu alta per veure si s'entén, com sona,
3: etc. Ostres, això ja va de bo.
2: No, si us plau, que no vagi en sèrio. Hem vingut aquí a jugar, ni tan sols a fer teràpia, encara que el taller es digui taller de teatre terapèutic. Juguem. És a dir, anem a actuar, a fer comèdia, que ja sabeu, que tant en anglès com en francès, play i jouer, és a dir, jugar, vol dir actuar. Disculpeu la pedanteria, però som aquí. Som aquí, estava dient, per donar més importància al joc que a la vida. La vida ja us la trobareu un cop sortim d'aquí. Però aquí anem a jugar, d'acord?
10: D'acord.
2: D'acord? Ah, bé, vinga. I a més us veig molt predisposats i amb moltes ganes. Portem ja uns dies i les relacions entre vosaltres han anat pujant de temperatura. Les timideses inicials les heu anat abandonant i ara fa una estona, mentre us escoltava, fins i tot m'ha fet l'efecte que estàveu més pendents de la comèdia que d'una suposada sinceritat, com si ja l'haguéssiu començat a jugar abans d'hora. I es tracta exactament d'això. No dic que no hagueu de ser sincers, però aquí sobretot es tracta de deixar anar l'actor o l'actriu que porteu dins, una mica d'alliberar-lo.
4: Alliberem-lo, doncs.
3: Tu, més aviat, controla't.
5: Com ho fem, va?
2: Com que és una primera lectura, proposo, simplement, col·locar les cadires com si estiguéssim en una sala d'espera. La dona misteriosa s'asseurà en un racó amb el llibre a la mà. T'he portat Anna Karenina, que intueixo que ens pot anar bé. Te l'has llegida?
10: Sí, quan era petita.
2: Què vol dir, quan eres petita?
10: No devia tenir més de 13 anys.
2: I la vas entendre?
10: Ai, crec que sí.
2: Doncs ara te la podràs rellegir i comprovar si l'entens com quan eres nena. Què, som-hi?
10: Vinga.
2: No vull tant d'entusiasme, eh? Vinga, som-hi. Ara us asseieu amb l'aire de preocupació que pertoca. I llavors, al cap d'una estona de silenci, tu, Aziz, aixeques el cap i quan vegis el públic et poses dret, t'hi acostes i fas el teu monòleg. Tu no volies ser monologuista?
7: Oh, i tant, que ho vull.
3: I si quan fem l'obra no hi ha públic?
5: Home, algú hi haurà. Si no, s'haurà de suspendre l'obra, com passa al teatre de debò.
2: Ja sabeu que en principi està previst que la representació la fem davant dels vostres familiars i amics. Per tant, no patiu.
3: Ui, quina vergonya.
4: No podem buscar un públic que no sigui la nostra família. Sí, jo em pensava que el que passa en una teràpia és confidencial.
5: A mi no em fa res que vinguin els meus pares.
4: Tranquil·la, els tindràs al teu costat.
2: Va, no avancem esdeveniments, tranquils. Ara l'important és que nosaltres anem fent. Un cop tinguem l'obra ben assajada, ja veurem què en fem. Potser la farem a la ràdio i tot. Què? Som-hi?
1: Final del tercer acte. Quart acte.
2: Va, poseu les cadires en forma de sala d'espera.
10: Vinga, va.
2: Vinga, anem a llegir això. No cal que interpretem ara. Farem la lectura de l'obra amb un to més o menys neutre, si pot ser amb la veu clara i prou alta perquè els altres se'n sentin, eh? Mm? Lectura italiana, se'n diu. La cosa és que estem en una sala d'espera i, per tant, hem de poder crear un ambient de tensió i gravetat. Per un costat hi ha la dona misteriosa que llegeix, per l'altre hi ha aquest grup familiar de la dona que ha patit aturada cardíaca i, finalment, hi ha els dos amics, el Biel i l'Aziz, vosaltres dos. Per tant, ja no sou sis desconeguts que venim de vés a saber on per fer un taller, sinó un grup amb unes relacions internes diferents. Aziz, em sents?
7: Sí, sí.
2: Tu ara fas una pausa i quan creguis que estàs a punt, aixeques el cap cap al públic imaginat, si vols et poses dret, i llegeixes el teu monòleg.
7: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què estem aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils quan ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia. Ni tan sols ha sentit cap indisposició, ni un mal al pit, ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic se n'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància, entre el veí i ell hi han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar.
2: Molt bé, Aziz, però intenta rebaixar una mica el to. Ara estem fent una simple lectura.
7: Val.
2: Els matisos interpretatius ja els trobarem. Ja sé que te'n mors de ganes de demostrar les teves dots, però de moment ens hem de fer nostre el text com a grup. És un text de tots, és una espera compartida.
4: Sí, semblaves el meu pare quan fa el discurs de Sant Esteve amb tota la família davant.
2: Va. Tomàs, prou. Aziz, segueix, si us plau. Va.
7: Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico sembla trista, però mai ho és del tot. No em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge. Que diuen els cursis, un company de viatge fiable. Però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi.
2: No, no tan de pressa, eh? És una mica més a poc,
7: sí. Vale, d'acord. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això.

0: d'estupefacte. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no ho dubtava, que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que no ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ell ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint. Però tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos, just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués pogut passar a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia.
1: Molt bé, ara, Sis. Pensa que el teu monòleg ha de donar el to i l'ambient de l'obra. I, per tant, com més contingut sigui, millor. Mm-hmm. Per algú tan expressiu com tu, fer comèdia hauria de ser això. Retenir-se, rebaixar el to. Estàs fent un monòleg, però no estàs sol.
0: Per mi ja és una mica de sacrifici, això.
1: El què?
0: Cony, fer de monologuista acompanyat.
1: Entenc el teu sacrifici. Però també et confesso, Aziz, que en realitat a mi els monologuistes no m'acaben d'agradar, perquè se'ls nota massa que volen ser el centre. Aquí el teu monòleg té una altra funció. Pensa en el Biel, el teu amic. No dius que l'estimes. Has vingut a l'hospital per acompanyar-lo, no per lluir-te. Lluir-te també, una mica i prou, perquè forma part de la naturalesa també del teu personatge. Per un costat hi ha l'acompanyament a l'amic, per l'altre hi ha el delit que et provoca la presència del públic, la possibilitat de lluir-te, de deixar anar la teva vena còmica, per fi, encara que sigui en la sala d'espera d'un hospital. Per això, justament quan t'envalentonis, la dona misteriosa et pararà els peus. Oi, dona misteriosa?
2: I tant.
1: Seguim? Va, llegeixo. Encuriosida pel que li explica l'Aziz, la dona misteriosa acaba apartant els ulls de la novel·la. A poc s'impacienta. Però no sabem si és perquè l'Aziz no la deixa llegir o per tot el que diu. Al final, l'interromp.
2: Ja prou, no?
0: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
2: No especialment, però em sembla que estem a la sala d'espera d'un hospital.
0: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
2: Ai, tens vocació d'actor?
1: Aziz calla, com si l'haguessin enxampat. Es torna a disculpar amb un gest i se'n torna al costat del Biel. S'asseu, li posa la mà a la cuixa com per animar-lo. Seguim. Ara toca tu, Biel.
3: Li has agradat.
0: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
3: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
0: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
3: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
0: Vols dir que li ha tocat la fibra?
1: Riure's en veu baixa.
3: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
0: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal.
1: Aquí riuríeu de nou en veu baixa. Sí, molt bé. I torneu al silenci. L'Aziz no pot apartar la mirada de la dona misteriosa. Ella ha tornat a capbussar-se en la novel·la, però entre ella i l'Aziz sembla clar que ha passat alguna cosa que tard o d'hora hauran de resoldre. Aziz, com vulguis.
0: Em sona molt aquesta dona, moltíssim.
3: Una antiga pacient, potser?
0: No, me'n recordaria.
3: Un antic amor?
0: En tot cas, molt antic.
3: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
0: Oh, amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
1: Nous riures callats.
3: Parem, que la Neus encara es pensarà que...
0: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
3: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure...
0: No et pots creure? Què? Que ens morim? Que ens morirem? Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
1: El Biel mira el seu amic. Pausa.
3: I tu i la Berta?
0: Nosaltres també. Seguirem la nostra història on l'hem deixat.
3: No la comptes com un amor a la Berta?
0: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així, l'esborraré de la llista.
3: Com fa que no li dius a la Berta que l'estimes?

0: A mi la Rita no hi havia dia que no m'ho digués 3 o 4 vegades. És molt, oi?
1: I tu a ella?
0: Em costa més. I també la fan pipar una mica que no li digui, però si m'ho pregunta, li dic que sí de seguida, que l'estimo.
1: Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
0: Has de fer molts esforços per no odiar-la.
1: Cap! L'odio i punt.
2: Nous riures muts, pausa...
1: L'odio o mor perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau, no vull preguntetes. Estic ple de ràbia, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
0: A on?
1: Anar-me'n de debò, dic.
0: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
1: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anhel, Biel, i de ràbia, molta ràbia. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
0: I on aniries? Al Marroc?
1: On fos, lluny d'aquí, però sí, m'agradaria fer un viatge al Marroc, encara que hi anem cada any amb la família. És un viatge que tinc pendent. Vols venir?
0: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
1: Sol, vull dir, sense la família. Vols venir?
0: Esperem, no?
2: Molt bé. M'agrada com queda, eh? Després del silenci obligat que deixa la pregunta del Biel, la Neus, atenta Neus, que com a germana està molt intranquil·la, s'aixeca, es passeja una estona per la sala i llavors dirà el seu monòleg. D'acord, Neus?
3: M'he d'aixecar o puc dir-ho aquí asseguda?
2: Com vulguis. Avui l'important sobretot és la lectura, però si vols...
3: És que em fa vergonya aixecar-me i que em mireu.
4: No et mirarem.
0: No et mirarem.
2: Va, Neus, que ja portem uns dies per segons quines vergonyes. Però avui no cal que t'aixequis, si vols. Ja ho faràs quan comencem els assajos. Com vulguis, som-hi.
5: Ets la millor, Neus.
3: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques. El càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. A aquestes alçades crec més que per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hagués agradat que, ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida. Però resulta que sí, que també sóc 4 talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí.
2: Bé, Neus. Ara gires un segon el cap cap a la dona misteriosa, us feu una mirada còmplice i segueixes.
3: A ella vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Però segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que estigués aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir a l'obra. Tots tenim un paper en aquesta obra. I aquest és el meu. El de germana gran i grossa. No sé si insistim massa en això de grossa. Tampoc estic tan grossa.
2: No estàs grossa. Et sents grossa, que no és el mateix. És el contrast amb la Rita el que vols remarcar. Va, segueix, que ho estàs fent molt bé.
3: M'he perdut ara?
2: Sí, espera't. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa.
3: Gràcies. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa. Moltes vegades ho he pensat, que si m'enamorés un altre cop, m'aprimaria. No diuen que perds la gana quan t'enamores? Em sembla que mai he perdut la gana, jo. Ni quan vaig conèixer el Tomàs. Al contrari, quina gana em va agafar de cop. En canvi, la meva germana, quan va conèixer el Biel, es va començar a aprimar i a aprimar. I a casa li dèiem, "Estàs molt prima, Rita", i ella s'empipava. Fins que ens el va presentar. No és que estigués prima, estava enamorada. S'havia enamorat d'un cineasta. Pobra Rita. Si tornem a les mates, diria que jo sóc un conjunt finit i ella infinit. Sovint em diu que jo em conformo i ella no. No ho veig així, jo. Jo em conec. Sóc més grossa, però sé de què estic feta. Ella és més petita, més prima. El seu component principal és l'anhel, els somnis. Sé el que és un sistema no lineal. De fet, m'encanten. El caos dels comportaments complexos. Però la vida necessita estabilitat. Fins i tot m'agrada el pesat del meu home, encara que ell no em vulgui mirar. Les matemàtiques, en aquest cas la teoria dels jocs, m'ajuda a acceptar les parts enganyoses de la nostra relació. És així. Una parella, un matrimoni, germaneta meva, no és la fusió de dues ànimes. Un matrimoni requereix un càlcul d'estructures físiques, no metafísiques. Collons, si tothom ho sap. Dorms amb una persona que ronca i estira pets. Quant de mal ha fet el romanticisme. Pobra Rita, si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites, esperarem. Tot anirà bé, Biel. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té, vaja. I les ganes són molt importants en aquesta equació, creu-me. De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família i ella la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
1: Des d'aquesta distància fa mal de dir.
3: No sap apartar-se del mòbil.
1: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
3: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
1: Por de què?
3: No ho sé. De mirar-me.
1: O de mirar-se.
3: Això també. Però a mi tampoc em vol mirar.
1: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys.
3: Tu tampoc la mires, la teva dona?
1: No. Si em creués amb ella pel carrer, segurament ni la veuria.
2: El Biel els fa gestos perquè abaixin la veu. Biel.
3: Tranquil. Podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla, aquest home.
4: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
3: Exacte. Li fa por al món en general.
4: Ho deia en broma.
3: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
1: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell que hauria de voler.
3: Si no hi va ell, hi aniré jo.
1: Hi podeu anar tots dos.
3: Junts, vols dir?
1: O separats.
2: Perfecte, Neus. Ni te l'hem notada, la vergonya. Ara te'n tornes al teu seient i llavors tu, Tomàs, com si la proximitat de la dona t'incomodés, de fet, t'incomoda, deixes de mirar el mòbil i fas la teva passejada per la sala. Els matisos gestuals ja els farem, no pateixis. Però la teva passejada ha de correspondre al caràcter del teu personatge i, en part, si m'ho permets, de tu mateix. Sí. És a dir, un tio més aviat, i perdona'm, poca solta, asocial, que es mira tot el dia al mòbil i que amb prou feina se'n recorda de com es camina. És a dir, una cosa així... Perdó?
1: Quasimodo.
2: Sí. No, va, tampoc tant, no ens passem. Aziz. És a dir, jo penso més en una cosa així entre encarcarada i mecànica. I t'has de passejar prou estona per provocar una curiositat en els altres que t'acaben mirant. I llavors t'atures també davant del públic i llegeixes el teu monòleg.
6: Per tant, jo també m'he d'aixecar, no?
2: Tu mateix, no crec que et faci vergonya, tu.
6: Home, no em fa cap gràcia que em mireu mentre camino. Ningú s'ha fixat mai en mi. Sempre he tingut complex d'home invisible.
7: No m'ho crec, papa.
1: Sí. A mi em sembles un home molt divertit, Tomàs. Els homes divertits no són invisibles.
6: Gràcies, Aziz. És veritat. A la gent li fa gràcia el meu humor. Però això no treu que segueixi sent invisible.
2: No ets invisible, Tomàs. Ni tan sols, imagina't, ets invisible als ulls de la teva dona.
6: Això serà l'obra, perquè la vida real...
2: Tomàs, deixa't estar de la vida real. No existeix la vida real. Va, quan vulguis.
6: M'aixeco.
2: Tomàs, no passegis tant. Una estona i prou.
6: Quanta estona?
2: No sé, això ja ho assajarem. Ara estiguem per on hem d'estar, per la lectura. Va, para't davant del públic i digues el teu monòleg.
6: Hola, ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res. Però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca, la Neus. No em fa por el món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit. Suposo que per això miro tant el mòbil. És que el mòbil... No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu més que la vida. I m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se a un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi, però m'avorriria. En canvi, si anés amb la meva dona, no ens avorriríem, però ens acabaríem matant. Un terapeuta de parella deuen cobrar el doble com a mínim. Són cars els terapeutes, els bons. No sé si l'assís pel fet de ser marroquí, home. No em faria res anar-hi amb ell. Això sí, preferiria escoltar-lo jo a ell. M'agradaria. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple? Segur que no ho va tenir fàcil, però al mateix temps això li hauria servir d'estímul. En canvi, jo, massa mimat, fill únic, no sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Però el meu pare, suposo. O per aquell dia al pati, quan el Núñez...
2: Núñez? No era Riba.
6: Em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Núñez. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la vida. Quina ràbia! I ara sóc funcionari.
1: Ves quin quadro.
6: La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobrissona. A ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva. L'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ell em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella em distreuen. Ja es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això que em distreu. Aquesta mena de contradicció. Em sabria molt bé, molt de greu que ara això s'acabés. Vaja, no s'ha anat gaire bé, això. No vull dir que... No vull que s'acabi perquè em distreuen. De cap manera. No vull que s'acabi i punt. No vull que es mori la meva cunyada. No vull que es mori ningú, de fet. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari.
1: Tornem-hi.
6: Crec que encara ens entenem, però ja fa molt que no ens agradem. No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona, clar. No és cert, no, parlem-ne. No és cert que m'agradi més la meva cunyada. M'agrada més la Neus.
1: Arregla-ho.
2: T'agrada més aquesta Neus, però no la teva dona. La teva dona ja fa molt que no t'agrada.
6: La Neus és la meva dona. No vull que m'agradi més la meva cunyada.
2: D'acord, no sé si t'entenc, però em prenc nota. Segueix.
6: No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona. Almenys ella l'entenc. Bé, no l'entenc gens. Però em distreu, ja ho he dit. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entenc menys. Fa cinema, diu. I si ho diu és que el deu fer. Crec que li fa cosa ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també em faria cosa. Un dia, mentre la Neus era al gimnàs, vaig intentar veure una de les seves pel·lis. Vaig quedar petrificat. Teòricament era una cosa molt poètica i elevada i tal. Però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. És curiós que ell em distregui tant i les seves pel·lis em semblin tan avorrides. Hi ha d'haver alguna cosa que deu fallar. Disculpeu, Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat. i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant, em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari.
2: Perfecte, Tomàs. Ja he vist que això de quina ràbia t'ho has tret de la màniga. Però queda bé, eh? Com a monologuista li faries la competència a l'Assís. Mm. Perdó, Assís. I el mateix Woody Allen. És evident que la gent riurà molt amb tu. Aquí hem rigut tots. El cunyat sempre fa riure. I això li va molt bé a l'obra per descarregar-la de tensió. Va, continuo, seguim. Llegeixo. En aquests moments entren a la sala dos personatges nous. El tiet, un home gran. Jo faré de tiet. I una noia jove, la Júlia. El tiet Enric i la Júlia. La Júlia és la filla de la Neus i el Tomàs. Els dos estan molt afectats. La Júlia té els ulls plorosos. La Neus i el Biel s'aixequen i van a saludar-lo. Es mitjabracen. El Tomàs també, una mica més endarrerit. Més endarrerit encara, l'Assís també s'espera que el Biel faci les presentacions. Començo jo, ara saludant l'Assís. Mm. Encantat, Assís. Jo vaig conèixer un Assís. Psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina. El Biel llança una mirada interrogativa a l'Assís.
1: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
3: Ostres, sí que és casualitat.
2: Després que el tiet Enric i la Júlia busquin dos seients a prop de la Neus i el Tomàs, l'Assís i el Biel se'n tornen a seure junts. Continuem. Biel, et toca.
0: L'Assís del tiet és tu, no?
1: Em temo que sí.
0: Que fort. Que fort que no t'hagi reconegut.
1: Quan faig teràpia em poso una careta. Saps d'aquelles caretes que duien de nens amb una goma i dos forats als ulls i un nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta, però crec que no m'ha reconegut.
0: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
1: I 3 anys de teràpia. I té raó, van fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars.
0: De què?
1: De la seva vida.
0: Poca cosa. Batalletes, què en saps tu?
1: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada. Però t'he de dir que estava ple de ràbia, i jo li vaig
2: treure. Assís, un moment. Ja afegirem o traurem el que faci falta. De moment, tu dedica't a llegir el que diu el text.
1: El Tomàs també s'ha inventat coses, i li has dit molt bé.
2: Va, prou. Doncs que serveixi per tots a partir d'ara. Deixem la collita pròpia per un altre moment. Biel, acaba la conversa.
0: Va, no siguis ranci.
1: Sí, ho és.
2: Pausa. L'Assís es limita a callar. No explica res. Res de la ràbia ni de res. Pausa més llarga que les altres. I ara és quan jo dic fent de tiet. De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així, només és una sensació. En aquests moments, l'Assís s'aixeca i, conscient que la dona del llibre l'està mirant, s'encamina cap al tiet i li posa una mà afectuosa a l'espatlla.
1: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant. Quin sabiendo que estic fent, paio?
2: Ah, sí! Si us plau!
1: Què passa?
7: Esperant què?
1: Cony, doncs cadascú té la seva espera. No esperes res, tu?
7: Prefereixo anar-ho a buscar.
1: Però primer has de saber el que vols, no?
7: Ja ho sé.
3: Quina sort, filla. I què vols?
7: No, volia dir que jo ja sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
5: I què no vols, filla?
7: Tenir amos com tu.
5: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms i de vegades fem el cafè junts i tot.
1: Però si no saps què vols, on ho aniràs a buscar?
7: Diguéssim que em moc en direcció contrària al que no vull. I així descartant. No sé si m'explico.
5: Deu cansar molt, això.
7: Ai, estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
3: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
5: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
3: A tu t'esperava, fa molts anys. A la sortida de l'institut.
5: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Duies trenes.
3: Duia trenes.
5: Ens separava la distància perfecta, llavors.
3: I vostè, tiet?
2: Què?
3: Què espera?
2: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
3: I ara? No volia pas que em diguessis això, tiet.
2: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
3: Jo també, tiet.
2: Molt bé, molt bé. Crec que ens està quedant molt bé, eh? Ho dic sincerament. Com a grup, resulteu del tot versemblants.
1: Bueno, si ho dius tu.
2: Sí, sí, sí. Menys mal. Creu-me, creu-me. I em costa dir aquestes coses, eh?
1: Ja, ja.
2: Sí que és cert. Val. I amb els assajos resultareu versemblants també com a família. I vosaltres dos com a amics. Val. Insisteixo, no es tracta que us llueu individualment, sinó com a grup. De vegades, quan en certes obres els actors principals destaquen molt més que els secundaris, l'obra se'n ressent. No sé, heu vist l'Oncle Vània del Chekhov?
7: Sí.
1: No.
2: No?
1: No,
2: sí, no els hauries de veure.
1: Bueno.
2: Cada personatge té la mateixa importància, no, no hi ha secundaris. Exacte. Hi ha personatges que tenen menys paper que d'altres, però tots són importants.
7: Jo el que veig és que l'Aziz té una falla de protagonisme que no tenim els altres.
1: Júlia, això està d'un cop molt baix.
5: Tranquil, tranquil, Aziz. Ara, quan digui el seu monòleg, veurem quin afany té ella.
7: Mira.
2: Júlia, però això és propi del personatge, no de l'Aziz. Has de pensar qui és l'Aziz.
7: I qui és l'Aziz?
2: Aziz, et pregunten qui ets.
1: Qui, jo o el personatge que interpreto? Estic atabalat.
2: El personatge que interpretes.
1: És un psicòleg català amb complex de marroquí i ple de ràbia.
7: I tu qui ets?
1: Jo sóc un marroquí amb complex de psicòleg i ple de ràbia, també.
2: Júlia, t'ha quedat clar qui és l'Aziz?
7: Jo no el veig gaire complexat, l'Aziz, eh? Si només aviat una mica arrogant.
5: És una façana. A mi em sembla més aviat un home desesperat.
1: És veritat, sóc un home desesperat i arrogant. Què passa?
2: Va. Seguim. La Neus diu, jo també, tiet. Júlia?
7: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells? Els vells o les velles?
2: Com?
7: El meu personatge no diria els vells, sinó els vells i les velles.
2: I tu què diries?
7: Doncs jo també, els vells i les velles.
2: Doncs tu mateixa, sí, segueix.
7: Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Sóc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare. Insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí, que algun dia jo també seré vella? No m'imagino de vella. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats, perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta, però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... No, tot això no ho espero. Tot això més aviat em fa por. De vegades em dic... I si em prenc una capsa sencera d'ibuprofens? I si em tiro des d'un terrat? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, una somiatruïtes, sempre diu la mare, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. I no, no és per por que a mi també em pugui passar. A mi no em passarà mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta. Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta i les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Ai, perdoneu. No el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé. Però quan el vaig veure, de seguida vaig tenir clar que és un home que folla bé i prou. I no et pots enamorar d'un home que folla bé i prou. Tot i que moltes amigues aquí em contradirien. No, jo no m'he enamorat mai de cap home que follés bé i prou. Ni tan sols de cap home. Disculpeu, estic nerviosa. L'enamorament deu ser com aquest moment d'espera. Esperes que tot vagi bé, però íntimament saps que tot anirà malament. Perquè qui se suposa que ha de pagar les factures quan t'enamores d'algú com el Biel? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta, però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures i molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. No parlo de factures, sinó del cor. A un home com el Biel se l'ha d'estimar amb el cony, mai amb el cor. Només se l'ha de trucar quan et pica la figa. Després cadascú a casa seva. La tieta no ho sap fer, això. De fet, sempre em retreu que les joves d'ara només follem amb el cony. Ella folla amb el cor. És terrible. Ho fa amb el cony i amb el cor. I, és clar, el cony truca al Biel i el cor al 112. Vull que es desperti per dir-li tot això. Ho veig claríssim. M'agradaria salvar-la del Biel.
2: Tot això hi posa, Júlia?
7: No. Tot allò del cony m'ho acabo d'inventar, m'ha sortit sol.
8: Ha sortit ben bé.
7: Ben bé.
3: De debò només folles amb el cony, tu?
7: Tu no, Neus? Mira, menys amb el cor, jo follo amb tot el que puc.
1: Déu-n'hi-do, Júlia.
7: Tu no, Assís?
1: A mi em costa molt follar amb el cony.
2: Si us plau, centrem-nos. Com sou, eh? Ja fem bé de representar un drama i no una comèdia, perquè sou terribles. Júlia, Júlia, ja l'acabarem de rodonir el teu monòleg, però la teva intervenció hauria de ser d'impacte, i crec que ho serà, després de tot això del cony. Pots estar tranquil·la. Ara et gires cap al Biel, com per demanar-li disculpes per tot el que li has dit d'ell, i finalment te'n tornes al teu lloc. Mentre la Júlia se'n torna al seu lloc, l'Aziz, quasi com una manera de clocar-li l'ull, li diu...
1: Empatats.
2: Ara vindria una pausa fins que els dos amics tornen a parlar. Aziz, quan vulguis.
1: S'ha quedat tan ample.
0: Ja hi estem acostumats.
1: Ara et toca a tu.
0: El què?
1: El monòleg.
0: I què dic?
1: El que vulguis, defensa't.
0: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
1: Tu surt quan vegis a la gent, ja se t'acudirà alguna cosa.
0: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic. Em quedaré mut.
1: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
0: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
1: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
0: Si almenys tingués text... No sé què dir.
1: Molt bé.
0: Quina pena.
1: Què dius? Si ha estat brutal.
0: Estic desesperat. Des de fa anys sóc un home desesperat.
1: Sempre et dic que hauries de fer teràpia. Un silenci pot tenir molta força, però a tu et convé trobar les paraules. Quan la Rita surti d'aquesta, has de fer teràpia.
0: Faré el que sigui si se'n surt. No puc deixar de pensar que el cor se li ha parat per la meva manca de fe.
1: Sé que no ho penses de debò, però no crec que vagis molt desencaminat. El cor se li ha parat per obligar-te a reaccionar. El cor que s'ha d'activar no és només el seu, sinó que és el teu.
0: Aquesta mena de coses els dius als pacients?
1: De vegades pitjor, però bàsicament callo.
2: Molt bé, seguim. Ara vindria una nova pausa i llavors tu, Aziz, tornes a mirar distretament la dona misteriosa i tu, Biel, dius...
0: És bonica.
1: Molt, moltíssim.
2: Molt, moltíssim, no, Aziz. Molt i prou.
1: Molt.
0: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
1: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
0: Sobretot tu.
1: Què deu esperar a ella?
0: No sé. Pregunta-li.
1: Li pregunto?
0: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
1: No és cert.
0: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara en tens una de perfecta.
1: Quina?
0: Preguntar-li què espera.
1: I què li dic?
0: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant.
7: Cal tot això?
2: El què?
7: Aquesta conversa de mascles parlant de la dona misteriosa. Ho trobo d'un mal gust.
1: Què et molesta, Júlia, que no parlem de tu?
7: A veure, la companya del Biel acaba de patir una aturada cardíaca. No sé si té gaire lògica que hagin d'estar fent brometes.
5: Júlia, és una obra de teatre.
7: Sí, i què? No pot semblar igualment de mal gust?
2: Júlia, puc estar d'acord, i de fet ho estic, que potser no és una conversa gaire apropiada, donades les circumstàncies. Però en tot cas, és una conversa secreta entre dos amics. Els homes són així. No tenen cap obligació de ser políticament correctes, vull dir, perquè teòricament ningú el sent, m'explico?
7: Però si el sentim.
2: Bé, però no podem fer que una conversa secreta tingui els mateixos ingredients que una conversa dita en un espai públic.
3: A mi m'encanten les converses secretes.
2: Molt bé. On érem? Ah, sí. Vosaltres dos, Aziz i Biel, esteu rient per sota el nas. Tu, Biel, li demanes a l'Aziz de baixar els riures. Et toca a tu, Aziz. Tranquil, ningú s'ofendrà.
1: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boges de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
0: Amb qui? Amb ella, per exemple? Amb la dona misteriosa?
1: M'atrau molt.
2: Ah, sí, dedica't a llegir el que diu el text.
1: És que m'atrau molt, coi.
2: Si us plau.
1: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí. I no em miris així.
0: No et miro de cap manera, xec.
2: Molt bé, nois, molt bé. I ara ve el moment que tu, Aziz, fas una pausa llarga i de cop i volta t'aixeques, t'acostes a la dona misteriosa amb tota la prudència del món i li dius el que li dius.
1: Disculpa, abans no me n'havia donat que llegies.
9: No passa res.
1: Quan he vist tota aquesta gent, m'ha semblat que era educat explicar-te què hi fem aquí.
9: Esclar.
1: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
9: Que ho entenc, que no passa res.
1: Disculpa l'atreviment novament, però em deixes preguntar-te per quina raó estàs aquí?
9: Pregunta.
1: Què hi fas aquí? Què esperes, vull dir?
9: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
1: No. Li deia al meu amic que em sones, però no sé de què. Qui ets?
9: No.
1: M'enredes, oi?
9: No.
1: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
9: Han passat molts anys.
1: On?
9: Si no em reconeixes, no et mereixes que et digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida.
1: No és mentida. L'estimo, l'estimo molt.
9: I l'odies.
1: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
9: I per què no li dius?
1: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove, dir t'estimo era sinònim de...
9: Ai, no segueixis, sisplau. El que vas a dir-me fa massa mal, i ja m'ho has dit al primer acte.
1: Qui ets?
2: Atenció! Ella se'l queda mirant fins que finalment es treu la perruca i revela la seva identitat. És la seva dona.
1: Moca, un Déu.
2: Sí. La perplexitat deixa uns segons mut a l'Aziz, per tant, mut, Aziz, fins que amb un fil de veu diu...
1: Berta.
9: Quina sorpresa, oi?
5: Quin ensurt més aviat.
1: Ja. És el que he pensat jo.
5: Que al final la dona misteriosa sigui la pròpia dona és d'una crueltat sense parangó.
7: S'ho té ben merescut, Aziz, després de tot el que ha arribat a dir.
3: Ai, filla meva, es nota que ets d'una altra generació. Oh. És una mala jugada, pobre Aziz.
0: Una molt mala jugada, però no sé com ens ho farem per seguir amb l'obra després d'aquest cop d'efecte.
2: Què vols dir, Biel?
0: No ho sé. No podríem fer que revelés més tard la identitat de la dona misteriosa. Vull dir, no al primer acte, sinó més endavant. A mi, que ella li pari una trampa... No sé, em sembla molt divertit, però ara que ha aconseguit que l'Aziz es torni a sentir atret per ella, No sé, es podria estirar l'enigma almenys fins més tard.
5: Fins almenys que... fins que s'ho facin al lavabo, oi?
0: Això seria massa. Molt millor que demanar que li digui que l'estima. Un matrimoni mort, tornant a cardar com els primers temps.
1: Hòstia, quina èpica, no?
7: Però ella sí que sap qui és ell. És ell qui ha perdut les ganes i tot.
5: I què? L'important és que gràcies a una simple perruca hi ha les recuperades.
7: No és creïble.
5: Clar que no és creïble, clar que no és creïble. Si no, ja fa anys que li hagués comprat una perruca a la meva dona. Però estem fent teatre, no?
0: Com està previst que segueixi l'obra?
2: No ho sé, n'he de parlar amb l'autor.
0: No hauria d'estar aquí, l'autor, per veure com queda?
2: Acabem de començar. Ja li diré que vingui, però està molt enfeinat. Fa molts grups de teràpia i no dona l'abast. Però sí, jo veig que tens raó. Si amaguem la identitat de la dona misteriosa fins més tard, tot i que l'espera és una altra.
3: Quina és l'espera?
10: Disculpeu que us interrompi, però m'han dit que el taller de teatre terapèutic és aquí.
2: Sí, sí, és aquí.
10: És que fa temps que em volia apuntar, però se'm va passar. No sé si encara hi sóc a temps d'incorporar-me.
2: Ostres. Em sap greu, però és que ja portem diverses sessions i hem preparat una obra amb el número de personatges ajustat als que som aquí.
10: Llàstima, em feia il·lusió i, a més, em convé molt.
2: Llàstima, sí, però és que... és un taller que no es pot començar a mig fer, perquè hi ha tot un aprenentatge previ, un coneixement progressiu de l'altre. D'aquí dos trimestres en farem un altre.
10: Fins d'aquí dos trimestres? Estic molt impacient i serà el mateix?
2: Sí, idèntic, per això no pateixis. Taller de teatre terapèutic, la representació d'un mateix a partir de l'altre.
10: Us està agradant?
7: Sí.
3: A mi molt.
10: I us va bé? Us està servint, vull dir?
5: I tant que ens serveix, no ho veus? Cada cop ens coneixem més i ens estem fent més amics. Jo, per exemple, em portava molt malament amb la dona, amb la meva dona, i ja estic a punt de reconciliar-me. La Sis buscava una dona i quasi ja l'ha trobada.
1: I tant, que l'he trobat.
2: Tu perdona, ni cas, però ja veus que sí, que els va bé.
10: Quina enveja que em feu.
2: De seguida en farem una altra dona.
10: Ja, però és que estic impacient. Des de fa temps que m'estic adonant que no resoldré els meus conflictes fins que no sigui capaç de representar-me a mi mateixa.
5: No et pensis que nosaltres estiguem resolent gran cosa,
7: No, però ens ho estem passant molt bé, això sí.
5: Això sí. Enric, per què no li deixes? No la deixes que s'hi afegeixi? Tampoc estem fent un taller de fang. Vull dir que els aprenentatges previs són relatius. Jo no tinc cap problema en què vingui.
3: Home, però no podria actuar, l'obra ja està...
2: Clar, Neus, aquest és el problema, que tots els papers ja estan donats.
1: Podria fer de Rita encara que estigui morta. No heu tingut aquesta sensació quan l'heu vista per la porta?
3: Quina sensació?
1: Que cony que era ella?
2: La Rita, t'ho explico, és la companya del Biel. El Biel és ell, allà al final.
3: Hola.
2: I no està morta, la Rita, vull dir. Està viva. Ah. El que passa és que ha patit una aturada cardíaca i ni el Biel ni la seva família, que són tots aquests altres, saben si es despertarà.
10: Ostres, em sap greu.
2: La seva companya a l'obra de teatre, El Biel l'acompanyen... Mira, te'ls indico. La Neus, que és la germana de la Rita, el Tomàs, que és el... cunyat.
1: Ja.
2: La Júlia, la neboda. Jo, que faig de tiet. L'Asis, que és l'amic del Biel i psicòleg d'origen marroquí.
1: Però jo sóc marroquí d'origen i final. I no sóc psicòleg.
10: I ella?
2: Ella és la dona misteriosa. Però quan has arribat se'ns acaba de revelar que en realitat és la dona de l'Asís, la Berta. L'obra comença en una sala d'espera i va justament d'això, sobre l'espera. L'espera en el sentit més universal.
10: Ostres, l'espera, aquest és el meu tema.
3: Es veu que és el de tots, però no ho sabíem.
5: Sobre l'espera i també sobre la ràbia. Teòricament, estem tots plens de ràbia. No sé com vas de ràbia, tu.
10: Ràbia... jo més aviat estic plena d'amor.
5: I per què et vols apuntar, doncs?
0: Perquè ningú te'l vol, l'amor.
10: El què?
0: Tot aquest amor.
10: Home, tant com ningú.
0: No anem bé. Si no estàs plena de ràbia, no pots fer el taller.
7: Ai, no li facis cas, aquest. Està amargat perquè fa cine per ningú.
10: Ets director de cine?
0: A l'obra només.
7: I a la vida real també. Va, no l'enredis.
10: Quines pel·lícules has fet?
0: És igual, de veritat, en sèrio.
3: Podria fer de públic. Perdona, com et dius?
10: Conxita, però em podeu dir Rita.
1: Conxita.
7: Enric, deixa-la que es quedi.
2: Però és que no podrà fer de Rita, perquè no està previst que es desperti.
7: Ah, llavors sí que s'ha acabat morint, la Rita.
5: Com tothom, filla.
3: Quina obra més pessimista, no? Així, tota aquesta espera no haurà servit de res?
2: És que us ha de servir a vosaltres, no als personatges.
7: Nosaltres som els personatges. No es pot acabar morint.
2: Em sap greu.
10: I a mi, si he d'estar quieta en un llit, no em fa res. Només el fet de ser dalt d'un escenari ja em fa molta impressió.
0: Enric, deixa-la que es quedi. Una morta plena d'amor.
2: És que crec que no estava previst ni que sortís a escena.
5: És igual, Enric. Nosaltres ens adaptem. Si fóssim un grup de teatre professional, encara...
2: Clar.
5: Però hem vingut a fer teràpia i no li negarem la teràpia a una persona que la necessita tant.
3: Enric, busca l'autor i parla amb ell. Segur que pot escriure alguna escena per ella.
2: D'acord, doncs potser buscaré l'autor perquè li escrigui una escena.
11: Final del quart acte. Però és el final? Cinquè acte.
1: A poc es va encenent novament l'escenari. Veiem la nouvinguda, molt quieta, a la vora de l'escenari de cara al públic. Darrere seu, sota una llum blanca, una sala de vetlles. Un taüt obert, molt bonic, sobre una petita tarima. A la sala contigua, el grup assegut en cadires. El Biel i l'Asís. La Júlia, la Neus i el Tomàs, el tiet. Una mica més enllà, la dona misteriosa, sense perruca, llegint Anna Karènina. És el moment del monòleg de la nouvinguda i l'anirà dient mentre s'encamina cap al taüt.
10: Ja ho veieu, al final m'han deixat participar del taller. El conductor va buscar l'autor i m'ha escrit aquest monòleg. Estic molt agraïda. No ho he dit per dir que em feia molta il·lusió participar-hi, ni que ser dalt d'un escenari m'impressioni tant. Impressiona, i molt. Una catarsi. La necessitava després de patir una aturada cardíaca. I ja que al final, com podeu endevinar, no em despertaré, que almenys jo també pugui dir la meva. Em sap greu no despertar-me. La vida és molt bonica, però l'autor ho vol així. Al final va venir i ens ho va intentar explicar. Alguns li vam discutir. No podíem fer una obra per als familiars i amics i que acabés tan malament. Però els seus arguments és que no pots fer una obra sobre l'espera i que acabi bé. Al final de la vida, diu, sempre hi ha la mort. I per tant, el problema no és que ens haguem de morir, sinó que ens passem la vida esperant l'inevitable. Penèlope esperava Ulisses i al final Ulisses torna. Però ja no és aquell jove fort i bonic, sinó un vell xacrós. I llavors el problema el té ella, per haver-lo esperat. Crec que l'autor ha volgut fer una obra amb una moralina amagada. Per què passar-nos la vida esperant si al final... És curiós. Ara fa uns 2 anys que vaig conèixer el Biel. Vaig tenir justament la sensació que portava tota la vida esperant-lo. La primera mirada. La complicitat immediata. Això quasi sempre és un miratge que es desfà al mateix moment, però amb en Biel va ser arribar a casa i adonar-me'n que ja no me'l podia treure del cap. Imagineu-vos, amb quasi 50 anys, amb una vida feta amb un altre home. Al principi vaig maleir la meva mala sort. Per què m'havia d'enamorar a la meva edat quan tot semblava tan tranquil? Van venir no sé quantes nits d'insomni. No em sentia preparada per a una doble vida, però tampoc em sentia preparada per explicar-li al meu marit el que m'estava passant. Vaig combinar les nits d'insomni amb unes quantes tardes d'hotel amb en Biel, per conèixer-nos. Això va provocar noves nits d'insomni i noves tardes d'hotel. Fins que al final, com que tampoc sóc rica i em trobava molt malament, ho vaig confessar tot. La reacció del meu exhome us l'estalvio. perquè l'obra tampoc va d'això. Només us diré que la ràbia encara li dura. No. Us explicaré la reacció d'en Biel. Es van dur les mans al cap. Tan bé que estaven com a mans, em va venir a dir sense dir-m'ho. Ell potser sí, però jo no estava bé com a amant i prou. Volia estar amb ell sempre. Però tu m'has vist bé, em deia ell. Sóc un home sense atributs, faig cine, però les meves pel·lis ningú les va veure. Ni jo m'atreveixo a mirar-les, em deia. Tinc por de la vida, de la mort, de les meves pel·lícules. Ara no em facis tenir por de tu també. De converses d'aquestes en vam tenir les que vulgueu. Era molt divertit amb Biel. Sense el seu humor no me n'hauria enamorat com ho vaig fer. Per tranquil·litzar-lo li vaig dir que no passava res. Vaig mirar les seves pel·lícules i tot i que vaig entendre que ningú les anés a veure, a mi em van agradar. Li vaig dir i el vaig fer feliç. Vam anar a viure junts. En Biel és un desastre, és cert, però no és veritat que no tingui atributs. Em feia el sopar i em feia riure. A la nit ens asseiem al sofà i miràvem pel·lis que triava ell. Iranianes, turques, japoneses, russes. Fèiem l'amor. I almenys dues o tres vegades al dia li deia que l'estimava. I ell callava. I tu? Li preguntava jo llavors. Jo també, em deia. Però es notava que li costava molt dir-me que m'estimava. I jo no ho entenia. I segons com em feia enfadar.
2: Mentre va dient, la Rita va avançant cap al taüt.
10: Sense adonar-me'n, vaig començar a dubtar del seu amor. Per què no em podia dir t'estimo més espontàniament quan a mi em sortia sol? Ho sé, potser alguns hi veureu una forma d'egoisme per part meva. Com diuen, l'important és estimar, no que t'estimin. És veritat, però jo necessitava notar que m'estimava. Hi havia moments que no ho notava. No vull establir una relació de causa-efecte amb el que em va passar. No van ser les factures, això segur. El que passava és que el meu cor bategava com un cor jove al seu costat. Però també tenia ensurts, premonicions que tenien forma de tristesa. I vés a saber què hagués trobat darrere d'aquestes premonicions. Altres dones? Sempre hi ha altres dones. No sé quina mena de veritat volia del Biel. De vegades penso que el cor se'm va parar per obligar-lo a fer un gest cap a mi. I el va fer. Es va esverar. Va trucar al 112. Em va començar a fer el massatge cardíac. Em va començar a dir, sisplau, Rita, no te'n vagis, sisplau, no te'n vagis. I no me'n vaig anar. No de moment. Va arribar l'ambulància. Em van reactivar el cor. I mentre m'enfilaven a la llitera, vaig començar a sentir que em deia... T'estimo, t'estimo, t'estimo, t'estimo, anava dient. Vaig comptar més de 30 t'estimos seguits. I és mala pata. Vull dir, haver-te de morir perquè el teu amor et digui t'estimo. I no poder contestar. I ara no poder-me despertar perquè m'ho torni a dir. I jo per dir-li que ja prou, que ja l'he sentit. Ara, quan m'estiri el taüt, no crec que pugui fer de morta plena d'amor. Estic plena de ràbia, en realitat. Inesperadament, aquest taller, l'obra que representem, m'ha despertat una ràbia que no sabia que tenia dins meu. A vosaltres no? M'ha tret l'amor que duia i l'ha substituït per aquesta ràbia. No crec que ho noteu, que estic tan plena de ràbia perquè simplement m'estiraré i em quedaré quieta. però hauré de fer un esforç terrible i dissimular. No només que em sento viva com poques vegades, sinó que odio amb un odi almenys tan fort com l'amor que em va matar.
2: La Rita entra al taüt. S'ajup, s'acomiada del públic, de la vida. Un llarg silenci. A l'habitació del costat, els personatges de l'obra asseguts amb el cap cot. El seu posat és de seguir esperant, però l'espera ara té un altre sentit que al principi. La Rita s'ha mort. S'han quedat sols amb la seva espera. Al cap d'una estona, el Biel s'aixeca, entra a l'habitació on hi ha el taüt i s'acomiada de la Rita.
0: No en sents, no?
10: No, però digues.
0: Confiava que et despertaries. Volia dir-te que t'estimo i que em sentissis. Volia entregar-me a tu, viva. No em vull entregar a una morta. No sé si em sents ara, però igualment t'ho dic. T'estimo. Em sap greu el mal que t'he fet.
2: Mentrestant, a l'altra sala, l'Aziz també s'aixeca i canvia de lloc per acostar-se a la dona misteriosa. S'asseu al seu costat. A l'obra representen marit i muller, però han fet el paper de dos desconeguts que s'atrauen. Ella tanca el llibre. Li fa un petó. Es queden junts. No sabem si com a marit i muller o com a amants. Després de dir-li l'últim adéu a la Rita, el Biel surt de la sala de vetlles. Creua la sala d'espera i s'acosta a l'Aziz. Quan el veu, la dona misteriosa s'aixeca i amb un gest de tendresa cap al Biel deixa sols els dos amics.
0: Ja està.
12: Sí, ja està.
0: Crec que me'n vaig.
12: On?
0: Encara vols fer el viatge al Marroc? Ara ja t'hi puc acompanyar.
12: No puc, ja ho saps.
0: Què hi tens al Marroc?
12: Amics d'infància, un parell de tietes, una àvia molt velleta, la mare del meu pare.
0: On viuen?
12: Les vols anar a veure?
0: Se'n recordaran de tu si els dic que vinc de part teva?
12: Té.
0: Ru, Yazir, Set, Benicidel, Nador, el Marroc, Àfrica, el món amb prou feines.
12: És un poblet de mal amor, com podria ser la Mossara. Però aquí viu la meva tieta Tlaimas, la germana gran del meu pare, amb el meu tiet Mimun. Se'n cuiden de la iaia. Si hi vas, te'ls trobaràs els tres, segur. I amb una mica de sort aquell dia també seran la Hlam i la Saïda, les meves cosines. La Saïda és molt bonica, però es tapa molt quan hi ha estranys. Les altres porten vel i prou. És possible que hi trobis també la Farida, l'Aixa, la Mal, cosines, filles del tiet Hanafi, que sovint visiten la seva àvia. La tieta Tlaimas és una cuinera extraordinària. Si els dius que vens de part meva, t'obligaran a quedar-te a dinar.
0: Quantes dones?
12: El Marroc secret és de les dones. Però no et facis il·lusions.
0: Amb què parles?
12: Amb l'Amazic, amb àrab. Però convidaran alguna neboda perquè els hi faci d'intèrpret. Saben tot francès, anglès...
0: Català, no?
12: Alguna paraula, bon dia, com esteu, Déu-n'hi-do, demà serà un altre dia, força Barça. Els meus fills els hi han ensenyat. Tu no parles ni anglès ni francès, oi?
0: Poc.
12: Quin cineasta estàs fet que no parles idiomes?
13: És igual.
12: Amb els ulls ja us entendreu. I no és un tòpic, amb els ulls us entendreu. Si fiques bé, també et demanaran que et quedis a sopar i a dormir. A l'habitació de la iaia hi ha un llit buit, però no tinguis por.
0: Cap por. Quan era petit, sovint dormia amb la meva padrina.
12: La iaia, quan dorm, no para de xerrar. De vegades oracions, altres canta. Una vegada amb els meus fills els hi vam acostar de puntetes i els hi vam colar per sentir-la. Es diu Azar.
0: Azar, que bonic. La meva padrina també parlava a les nits. Jo al principi no sabia que estava dormint i intentava respondre-li i creàvem unes converses molt estrambòtiques fins que parlàvem de veritat. Es deia Maria.
12: Amb la meva iaia et costarà més, però segur que us acabeu entenent. Deixa't cuidar, sobretot. Digue'ls que estic bé, que m'he tornat a enamorar, però que estic bé i que algun dia ja passaré.
13: Santa, claro que eu sou santa, nem me interessa da minha. Chacro, tu gosta de raio, zato, sempano.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
2: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 2:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Continguts en xarxa.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si dels pocs que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna cosa de llenya, sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i, sobretot, respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: i... perquè
1: el Navi ja s'havia
3: jubilat. Sí,
1: necessitava una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora que tampoc conec, vaig acabar de decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los-hi, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això. I llavors, nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors, llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè, si passem la pedra i... si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt...
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una...
3: Allà n'hi ha una.
2: Farem una altra.
3: I així.
2: I darrere en farem una altra.
3: Sí, sí.
2: Els suros no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar... Diguem, a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè a petites empreses i aquí molta cosa... N'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro. Que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, el classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici. tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los-a i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí, a la zona de l'Alt Empordà, n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final es faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, d'estral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
3: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
4: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
5: Bon dia.
4: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
5: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?

0: La pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
0: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, eh? Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
0: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
0: Sí, i tant. A veure, prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
0: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
0: Per què? Amb tres?
2: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
0: Clar, us podíeu creuar.
2: Se'm podria creuar.
0: Exacte.
2: D'acord.
0: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
0: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'anunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig, si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs amb dos.
1: Sí.
0: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
0: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai,
1: que
0: perquè
1: es aniríeu
0: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
1: aquí
0: exemple, la teva estratègia,
1: difícil, sí.
0: Cristina, ja no el potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
1: I
0: el
1: no
0: trobes.
1: Ha, sí.
0: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar tres habitacions en lloga quatre i que, per tant, es pot
1: també
0: moure...
1: Es complica.
0: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
0: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb quatre portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una al costat de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaríem.
0: Clar, llavors fer l'arbre o la taula et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
0: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
3: Aviam com reaccionen, no?
0: Clar, i a més tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
3: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
0: Exacte.
3: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'Hotel Majestic.
0: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
4: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
0: Vale. Y si le
4: pregunto... Perdóname, 2.14. 2.14.

0: 14. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
2: Quanta ocupació jo podria tenir? Quantes persones?
0: Sí.
2: Pues bastante. Tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 375, imagínate.
0: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
2: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
0: I com ho renteu, això?
2: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
0: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
0: sí.
1: Intern?
2: Sí, tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
2: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
2: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A l'hora, sempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
3: Sí.
0: Clar,
1: sí, dues tovalloles.
0: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
0: clar,
1: o
0: després
1: de mans.
0: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
3: No, i n'han de tenir més, perquè sí. Mentre en renten algunes... N'han de posar d'altres de netes.
0: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia, perquè podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
1: posar... Doncs comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
0: Vale, quatre tovalloles, hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. I la de peus. O sigui, són sis.
0: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: Sis tovalloles per habitació.
0: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
0: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores.
0: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar. Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
0: Bueno, no sé.
1: 20-30, no?
0: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
0: Sí, aquestes...
1: No sé.
0: Tira,
3: 10, 15...
0: No, més.
1: 60 quilos.
0: 60 quilos, sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
0: s'han
1: si fet servir...
0: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
3: Una
0: a veure...
3: Una de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
0: Per tant, menys d'un quilo.
3: Menys un quilo.
0: Total. I una ampolla petita, o sigui, una pesa ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
1: tovallola.
0: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
1: No, per
0: tant, podríem
1: petites...
0: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
1: Val.
0: Perquè les petites, sí. Les dues petites compten com a una, la del terra, no sé què, podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
1: Vale, i hem dit que van
0: bèstia,
1: 60,
0: eh?
1: No? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
0: Exacte.
1: Per 10 tant, rentadores.
0: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser
1: I quan,
0: si té
1: quan
0: dos
1: trigues,
0: rentadores,
1: no?
0: Si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
1: Sí.
0: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
1: Rentadora secadora o rentadora sola?
0: No ho sé, això ja.
1: Perquè rentadora secadora, 4 hores, eh?
0: Però vull dir que ja poden estar...
1: Tot un dia
0: rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
1: Clar, sí. És
0: bèstia, eh? Molt bé, molt bé. Doncs pues, per tot això es necessiten les mates, al final.
1: Mates aplicades.
0: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
3: Uau!
0: Ara direu, A veure, Laura, l'Hotel Infinit... Doncs sí,
1: ara
0: sí,
1: ens farà calcular coses que no sabrem
3: ara,
1: calcular.
3: Ara suarem.
0: Ara no m'aniré a un Hotel Infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes, sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bé, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
3: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
1: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
0: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
3: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
0: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
1: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
0: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de, vale, el ficaria a l'última, però quina última, si no hi ha última?
1: No hi ha última, clar.
0: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
1: Llavors, a la primera.
0: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
1: Clar.
0: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
3: Seguim tenint el mateix problema.
0: Però al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
3: A la segona.
0: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
1: Vale.
0: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què, no sé quantos, sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què, no sé quantos, més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
1: tothom
0: habitació
1: té
0: a la dreta.
3: I alliberem la primera
0: alliberes
3: habitació.
0: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
1: Molt bé.
0: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona, et venen cinc. Què faries, llavors?
1: El mateix, no? Cinc cap allà.
0: Exacte.
1: Li cinc a la dreta.
0: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
3: Oh.
0: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
3: Vale. Aviam.
0: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
1: que mogui infinits nombres. No, perquè no sabran on anar.
0: Exacte.
1: Això és llavors, un problema no ens va de regidoria de l'hotel molt greu.
0: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico. Perquè és una mica de... Uau! O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
1: L'altra meitat.
0: Clar, quina és aquesta meitat?
3: Els nombres senars.
0: Els nombres senars, perquè clar, al fer el doble, partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
3: Quin recepcionista, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
1: Això és filosofia.
0: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable. Evidentment no aniràs mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
1: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot el de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
1: I a casa tampoc, eh?
0: A casa sí. Tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i caben infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
1: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
3: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
3: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
1: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Continguts en xarxa.
6: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
1: Benvingudes i benvinguts a Estimem les mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
0: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
0: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
1: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
3: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
0: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
1: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
0: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
3: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
1: I dependrà també de la força, clar.
0: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències. Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex-número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir, vas fer moltes coses, Àlex?
7: Unes quantes, però bueno.
0: Doncs, a veure, a part del tennis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
7: M'encanten les mates.
0: Sí, oi?
7: Sí.
0: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en alguna de matemàtiques.
7: La veritat és que no.
0: No, quan estaves jugant no. Però en realitat hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així
7: bueno,
0: si la mirem?
7: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
0: vale.
7: Que jo més o menys sé què és el que fa. Però, vale. Sí, però sí que tot és mates i aviam, controles les distàncies i saps.
0: I d'ample, però de la pista individual?
7: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
0: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
7: Sí, potser una mica més, sí.
0: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
7: bueno,
0: es passa el pàdel. En plan, 20 per 10. Sí. I en realitat no. O sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
7: sembla
0: sigui més petita.
7: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè clar. Quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos, llavors és més ampla la de tennis. Llavors, vale. Crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors vale. És una mica... una mica més ampla i una mica més llarga.
0: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia. Clar. I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
7: Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
0: Clar.
7: No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
0: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i a més quan jugueu, us ho posen a vegades, no, a la pista.
7: Sí, sí.
0: Tu a què s'acabes, així en general?
7: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
0: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
7: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses i aquí de l'aguantes i serveixes el màxim possible i caus.
0: Molta palanca, passos. No?
7: Sí, bueno, coordinació. La palanca... També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre del la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, és molt important. Llavors, això són estadístiques.
0: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o contra el Moya, el que sigui. Sí. Mirem vídeos d'ell, a veure com saca...
7: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
0: Clar.
7: Llavors, ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint... Els Sampras, i abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli,
0: clar.
7: I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades, i 3, tal. Llavors miraves la velocitat, ara t'ho diuen tot, exactament tot.
0: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
7: Clar, depèn del partit. Si guanyes 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la
0: cara
7: del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cop.
0: Si fem, per exemple, un 3-7, així, 6-1-6-3, 6-2, jo què sé.
7: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5-4-6-7-6, que
0: venga,
7: és més acurat. Aviam.
0: Més ajustat.
7: Hauríem de pensar... Doncs,
0: en què
7: això...
0: pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
7: Jo necessitaria saber quants punts han jugat. Perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
0: 150 punts, creus?
7: Jugats.
0: Jugats.
7: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70.
0: Val?
7: Si jo he guanyat 80 i he guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis... O sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon,
0: clar.
7: Tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6,
0: aquí
7: probablement
0: ja...
7: allà hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja d'avui en dia de 4 cops...
0: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
7: Bueno, saquen... hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
0: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat.
7: Clar.
0: En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
7: 4-5 cops,
0: o sigui,
7: per punt.
0: Exacte, cops per punt. I llavors, això, 150
7: 600,
0: o 200 punts, si és molt ajustat.
7: Sí, serien uns 800 cops per partit.
0: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
7: val.
0: Així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
7: Mils.
0: Milers, eh?
7: Però moltes, aviam, però mira...
0: Vale, llavors, anem a veure.
7: Hauríem de fer...
0: Els 23 metres que
7: tota
0: dèiem...
7: Tota la pista
0: tota,
7: sencera.
0: Tota, sí.
7: Buah, 23 metres per 8.
0: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
7: No tinc ni idea quant mesura.
0: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
7: Sí, por ahí.
0: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06... Jo això ho porto preparat.
7: Ah, menys mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
0: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum, fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
7: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
0: Clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. 360 per per 120 dona tipus... Crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
7: Que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
0: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
7: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
0: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
7: No està mal.
0: Uau. Doncs, bueno, Déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
7: No,
0: i hem fet aquí tot de coses.
7: M'agraden les mates.
0: Sí,
7: penso
0: eh?
7: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
0: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
7: no.
0: Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
7: Jo crec que el més important de les mates és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
0: Exacte.
7: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El que passa que, clar, els números molt llargs i tal...
0: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o amb calculadora.
7: Però està bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
0: Exacte.
7: Així que soc
0: molt bé. Mates. Doncs què, anem a fer uns
7: sí?
0: punts o què?
7: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
1: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
0: Ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
1: Uh-huh.
0: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar... Jo què sé, que fem, això ha dit, no? Entre 6 i 8 punts,
1: sí.
0: Que hi ha alguns jocs de... Iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, sí, si no. És d'aquests de... un dels punts aquests de la torna,
1: sí.
0: O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
1: Sí, un bon saque...
0: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la
1: raqueta.
3: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
1: Clar.
0: O amb quanta força tiren... o quantes volees, o quin tant percent de volees,
1: no?
0: O de fondo hi ha. Quina velocitat pot anar la pilota en un servei? És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
1: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
0: Exacte, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
3: Jo sí tinc la referència al cotxe conduït responsable, 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 quilòmetres per hora.
0: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
3: No, potser m'estic...
0: No sé, jo només et plantejo...
1: Jo crec que més ràpid.
0: Més ràpid que un cotxe?
1: Per mi sí.
0: Per
1: què? Perquè el cotxe...
0: Què?
1: O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
0: Sí, i a més no té ni fregament amb el terra.
1: Clar, és molt més lleugera.
0: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
1: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
0: Exacte.
1: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per per fer una bona foto.
0: Vale, molt bé, aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens, i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar, perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
3: Faig un xat GPT ràpid.
0: Sí, sí.
3: I aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables. Estat físic, distància, intenció de cop...
1: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí. Sovint arriba als 190-220 km per hora.
0: Buah, pega una xapada i surt un morat.
1: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groth.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. Després, cops de fons de pista.
0: Aquí ja vas més lent.
1: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
0: Tampoc no va de dalt a baix la pilota. O sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa.
1: Clar.
0: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
1: Sí, o els smash, sí. Mira.
0: Quan et surt la volea?
1: De 170 a 200,
0: exacte,
1: també. Sí, són cops ràpids. Clar, era també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
0: clar, això
1: canvia
0: és
1: molt la velocitat.
0: Però si l'engaltes a pla, sí, o sigui, la tens ben
1: una
0: posicionada...
1: Una bona esmatxada et
0: pentina,
1: eh?
0: I, a més, amb el cos també dones energia, sí, vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui... Així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
1: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
0: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura, clar, 23 sí, metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't... Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que en això encara no ho havíem treballat mai. I després una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres oients també.
3: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
1: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
0: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
1: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 12. Us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta Diada Nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la Diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament després del franquisme. Seguint els actes, hi tenim des de TV la Lena Duran. Lena, com s'està vivint aquesta diada des de Sant Boi?
2: Bon dia, Eduard. Des d'aquí, des de Sant Boi, la diada ha començat a 11:15 del matí amb el ball de l'Àliga i la Isada de la Senyera. Després s'ha fet la tradicional ofrena floral davant de la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri, on, a part d'institucions i entitats del municipi, també hi ha assistit Lluís Amoret, l'alcaldessa, o Josep Rull, president del Parlament. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que és on som ara mateix, des d'on s'ha iniciat una cercavila popular, no sé si la sentiu aquí de fons, i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs, 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs, aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt passiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
1: Moltes gràcies, Lena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida. Durant el seu discurs, Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida Pirineus i Puigverd, de Lleida Artesa i l'estació de França i Bifurcació Glòria Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre. A Lleida, la defensa de la diversitat i la cohesió social centra en la commemoració que s'està celebrant encara en aquests moments a la nau central de la Seu Vella. Connectem en directe des de UAU Lleida Ràdio. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí. L'acte institucional ja està encarant la seva recta final. Un acte institucional que no s'ha desmarcat massa de la línia dels últims actes institucionals a Lleida i que també s'ha volgut enfocar en el context polític i social per defensar la voluntat d'integració i també la diversitat del país. Han passat fins ara la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, que ha defensat que només d'aquesta manera, només defensant la integració, es podrà enfortir aquesta cohesió social i ser una societat oberta per fer front a les forces populistes a les quals ha dit literalment hem de plantar cara. Qui també ha parlat fins ara ha estat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talàs, en aquest cas, ha centrat el seu discurs en defensar el llegat de Vallverdú, figura clau també d'aquest acte institucional de la Diada d'enguany, i també ha defensat la sobirania com a garant de la democràcia. Al seu torn, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat una Catalunya que garanteixi drets, però també que demani responsabilitats i que parli i protegeixi la llengua catalana. Una Catalunya, ha dit, que es construeix també des de Lleida i des de la Paeria. L'acte, ara d'aquí una estona, acabarà amb la intervenció del conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i amb el cant dels Segadors.
1: Moltes gràcies, Judit. I com veiem, Lleida, un dels molts municipis avui a Catalunya que congrega actes commemoratius d'aquest 11 de setembre. I pel que fa a l'ofrena que s'ha celebrat aquest matí a Barcelona, entre les moltes reaccions polítiques, ens quedem en aquest cas amb la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada del 1976, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I un apunt en esports per tancar. Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Rubí.
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
0: Quatre gotes.
4: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
5: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com... Ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, fem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques la guia, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
4: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
6: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
7: Quatre gotes.
4: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
8: Doncs ens ha ensenyat que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar doncs, aquests episodis. No?
4: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
8: Treballem per això. O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, amb l'horitzó 2030, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
4: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
8: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que de dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
4: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
8: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, a finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant ben fets.
4: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
8: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
4: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
9: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó ho dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades... protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
4: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
9: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
4: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
10: Quatre gotes.
4: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
8: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si o sigui, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que es caigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
10: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
8: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua. No?
10: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
8: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no plouen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
10: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
8: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dintre de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de, no ens hauria de preocupar.
10: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
10: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
6: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
7: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
10: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
6: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
10: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
11: Gràcies a vosaltres per venir.
10: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
11: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduíssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
10: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
11: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. però vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
10: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
11: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de

0: que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
1: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem amb els temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
0: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
1: Coi, per què no?
0: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
1: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60, dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació, i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.

0: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En Toni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
2: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
0: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
2: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
0: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
2: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
0: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
2: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
0: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ràdio Rubí.
6: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després, una altra, i una altra. I després una més, i l'última, i la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
7: Ni mama, ni mom.
6: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
8: Totalment.
6: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
8: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin. Perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen. Han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
6: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
8: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho en consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer-ho una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit. Si no és una imposició, o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és, tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te, a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Abans, quan parlàvem abans de la gravació, em deies, no?, la cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits, moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé. O el casc quan portes la bici, t'has de posar el casc, punt. O no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí no dubtem, som bastant ferms amb això. I normalment, com ho tenim tan clar i tan interioritzat, ho diem bastant des de la calma. Això ha de ser així i punt, no? I està bé, i t'estimo molt. I
6: aquí sí que fem servir l'i punt, eh?
8: Sí, bueno, no, és que ha de ser així a vegades.
6: Sí, sí.
8: Però aquest i punt, no, ha de ser així i punt. Si no, és que com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest i punt vol dir no cal donar més explicacions. No hi ha discussions, aquí no negociarem.
6: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem als pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
8: No.
6: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
8: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. Aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, ja això, integritat física. Aquesta la tenim
6: clara.
8: Molt clara, uh-huh. Jo crec. Integritat emocional. Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a lo de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... Hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho. A vegades simplement em desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada. Tot això, al final, són límits que hauríem de posar de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants. ¿Qué quiero decir esto? No, molta gent obre així els ulls, sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits. Sí, i és molt necessari respectar-los. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? Moltes vegades confonem respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa. No? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons. Ni ens hem abraçat i hem estat educades les dues. Això amb els infants a vegades no ho veiem igual, i quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó, i a vegades manipulem, no? Si no ho fem, marxem, eh? Ai, que la iaia es posarà trista. Fem aquesta manipulació emocional tan perillosa.
5: I els avis, diria, i els avis encara més o menys els coneixen, però això passa amb desconeguts també.
8: També.
5: I si és una amiga de la iaia,
8: sí. Ja ni te digo, Conxi. Que la Conxita vol un petó. Pues que la Conxita aprengui a regular-se i a no frustrar-se per una decisió d'una altra persona, que és el seu cos. Però això passa amb els avis que dius que coneixen i amb nosaltres mateixes. Acceptar que un dia no vol un petó. Que això ens fa molt mal. Perquè diem, no? L'altre dia en una sessió de pares em deia vale, tot això amb altra gent, però amb mi no, que sóc la mare. Imagina't. No, amb tu també. Tu a vegades quan estàs amb la teva parella no et ve de gust o que et faci un petó o que et toqui i poses aquest límit, i no vol dir que l'estimis més o menys, vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no? Que és molt important estar connectades amb el nostre cos i saps d'una manera, no? Aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants. Vale, no et ve de gust fer un petó, com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que... Al final, els límits no hem de pensar que es posin automàtic... O sigui, no, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no?, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor, i vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
5: No,
8: em frustraré.
5: Correcte.
8: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, però és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua... La qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
5: I potser has de canviar de test i no passa res.
8: Haurem de canviar de test, que són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem. Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no?, i la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment por ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
5: Clar.
8: Llavors aquí, important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars, no? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro als meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir, o diu a vegades, els crits, els insults, la manipulació... Pues plantegem-nos, ara mateix estem siguent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com, no?, implantar tot això.
5: També abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
8: Totalment. Clar,
5: que a vegades això se'ns oblida.
8: Clar, difumina. És aquesta polaritat que parlem moltes vegades de on anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no?, i un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, va allà i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja em compraré unes altres, no?
5: No passa res.
8: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algú que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límits, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, amb respecte a mi, respecte a tu, respecte a l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
5: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Mm. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè són més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions en com posem els límits, o hi ha diferents nens amb diferents límits. Mm-hmm. Com ho gestionem, això?
8: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que en la primera part de la vida dels nostres fills i filles nosaltres som el seu referent i és molt important el que nosaltres pensem. Llavors aquí jo sempre dic mantinguem la calma. Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat al que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara i ho han fet tan bé com han sapigut. No? Això que diem sempre, sí. Ho han fet tan bé com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important. No? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si ho podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
5: amb els petons,
8: llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
5: Yeah.
8: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis. Explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més, aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells. Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment i després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions, no només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què.
5: Què ha començat?
8: No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
5: Total.
8: No? No buscar culpables. No, no, ha passat una cosa. Vale, no volem que torni a passar. Vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest cervell prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal, fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe. Com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells. Que és curtet i clar.
5: No, cortito. Parlem més. No, parlem més del
8: curtet compte. Curtet i clar. Llenguatge d'infància no és de tip... No, que moltes
5: vegades... Ni el guau ni el miau.
8: Ni la chichita. Hay de comer chichita.
5: No, què és això?
8: No? Sí, és simplement dir... Anem a posar un paraules, com ho podríem fer... Doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser... I això fora del desbordament emocional, eh? Després. Quan som més grans, donar-los la paraula. No tenir pressa. Necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí i estàs així, no? I ho dic...
5: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
8: Totalment.
5: No? Que clar. Arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència.
8: Sí.
5: I això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment. I hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca,
8: clar.
5: No?
8: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals des dels 0 anys fins als 99. És a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem. Això és un límit claríssim. Quan van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills, són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar de casa o el temps d'ús a pantalla, o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles o segons el seu ritme madurativo. Llavors, aquí l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Llavors, jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà... O sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè els dos ens dongui un marc, no? Jo saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, eh? Els límits de petits. Després, això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil, perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana, però arribarà dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo en marco els límits i de gran que ho creo els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
5: Autoritat.
8: Llavors, que ho crea és preguntar, què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar. Sí.
5: Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix no un capítol, no, una temporada
8: total.
5: Sencera. Però ja ho abordarem. Molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
8: Sí.
5: Exercici d'avui.
8: Vinga, doncs avui us proposo també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult, què vol dir? Responsabilitat, que vol dir calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altra baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del ets important. Tu i els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és: què et fa perdre el teu centre quan poses un límit? I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, ves allà, ves aquesta connexió. Ves, potser, la certesa que estic fent, que estic protegint. La certesa que estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda al teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és: t'estimo molt, i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
5: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
8: Ponts.
5: Ponts que, doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
8: Totalment.
5: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol. Ai, sí. Per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
8: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
5: Fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les duesos per l'Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 11 de setembre. A Girona, per exemple, s'ha reivindicat la memòria de la primera mobilització després del franquisme celebrada avui fa 50 anys. Tots els detalls de l'acte d'avui des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: La plaça Catalunya de Girona ha acollit aquest matí l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una commemoració que enguany ha estat marcada per una efemèride especialment significativa, ja que es compleixen 50 anys de la primera diada celebrada després del franquisme, l'11 de setembre de 1976. 50 anys després, l'acte d'aquest matí ha servit per reivindicar la memòria d'aquella mobilització i posar en valor que la lluita per la recuperació de les llibertats, la cultura i la identitat catalana encara segueix viva, com afirmava Lluc Salellas, alcalde de Girona.
3: Un any més ens reunim un 11 de setembre, la data que commemora la resistència catalana als ocupants espanyols i francesos que van implantar la monarquia borbònica que encara dura i que va abolir les lleis i les llibertats catalanes que encara anhelem.
2: Una diada que, un any més, ha tornat a convertir Girona en escenari de reivindicació i celebració catalana.
1: I recuperem també un dels actes, en aquest cas, previs d'aquesta diada, en aquest cas a Cardedeu, amb la tradicional marxa de torxes per la independència. Ens ho explica des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, la vigília de la diada s'ha viscut aquest dijous al vespre amb la tradicional marxa de torxes per la independència. La plaça de l'Església ha estat el punt de sortida d'una caminada organitzada per la coordinadora independentista de Cardedeu amb la participació de diferents entitats de cultura popular. Amb les torxes enceses, els participants han recorregut els carrers del municipi en una marxa que cada any se celebra com a prèvia de l'11 de setembre. Això explicant des de l'organització.
5: Bé, doncs que seguim aquí lluitant per la independència de Catalunya des de fa 300 anys i que continuarem, que no defallim. Siguem molts, siguem pocs, siguem els que siguem, però que anem cap a aquest camí.
4: La marxa ha reunit ciutadania de diferents edats en un recorregut marcat per les torxes i l'ambient reivindicatiu, una proposta que, any rere any, manté la seva presència dins dels actes de la Diada Cardedeu i que converteix els carrers del centre en l'escenari d'aquesta celebració.
1: I el 54.949 de la sèrie 9 ha estat el número premiat amb el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Ràdio Rubí.
1: La Terra més fosca. Un viatge per la crònica negra
2: on orbiten els mites.
3: Deia Virgili a l'Eneida, cap dia no us esborrarà de la memòria del temps. Hi ha dies que queden fixats a la memòria col·lectiva. Dies en què gairebé tothom recorda on era i què estava fent. 11 de setembre de 2001, 8:46 del matí, Nova York. Un avió impacta contra la torre nord del World Trade Center. 17 minuts després, un segon avió impacta contra la torre sud. A partir d'aquell moment, ja no hi ha cap dubte. Els Estats Units estan sent atacats. Durant les hores següents, gairebé 3.000 persones moriran i el món canviarà. De fet, la frase de Virgili presideix el pavelló del Museu Commemoratiu de les Torres Bessones a Nova York. Però aquell dia també començarà una altra cosa. Preguntes, dubtes i, molt aviat, conspiracions. Que si les torres van ser demolides, que si el Pentàgon no hi va impactar cap avió, que si el govern ho sabia, que si l'edifici 7... Perquè si hi ha una cosa que agrada als nord-americans gairebé tant com explicar la seva història, és sospitar que la història oficial no és tota la història. I per parlar d'això, hem pensat que era bona idea aplegar dos equips, dos programes cosins germans. Un d'exitosíssim dedicat al true crime, als crims i a les històries més fosques. I un altre dedicat a la pseudociència, a les conspiracions i a demanar proves quan algú diu allò de... És que no ens ho expliquen tot. A més, compartim en Xavi Gorro. Els dos presentadors ens diem Sergi de nom i els nostres cognoms comencen per T. Està clar que sembla sospitós. Però de moment ho atribuirem a la casualitat. 25 anys després de l'11S... La nit més fosca i la Terra no és plana s'ajunten en un especial per disseccionar aquella tràgica i històrica jornada. Benvinguts a La Terra més fosca.
1: La Terra més fosca.
4: Bones, benvinguts a La Terra més fosca, aquest programa especial que en fem entre, com ja ho ha dit el meu company Sergi T, l'altre, el que no és l'original, diguem-ne. Fusionem aquests dos programes per parlar d'un cas que segur que ens va esparverar més o menys a tots. No sé l'edat dels nostres oients, tot i que calculo que la majoria van viure aquell moment, com també el van viure tots nosaltres, els que estem aquí. Jo concretament el vaig viure després, bueno, mentre menjava la botifarra en seques tradicional que fèiem a casa per l'11 de setembre, quan a l'obrir el televisor vaig veure una torre que fumejava. I automàticament després vaig veure un avió que xocava i vaig pensar, buita, la repetició del que ha passat. Però esclar, llavors vaig pensar, no, però ja sortia fum abans. Estava veient en directe com col·lisionava el segon avió. Jo en aquell moment tenia 16 anys, no entenia res del que passava, ni molt menys el que estava per venir, perquè el món d'avui en dia veu molt d'aquell 11 de setembre de l'any 2001. Per desengranar tot el que va suposar aquest atemptat i descobrir, doncs, si efectivament darrere hi havia conspiració o no hi havia conspiració, o va ser realment un atemptat, o va ser alguna cosa, doncs, potser més preparada amb alguna excusa o algun interès ocult, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
5: Molt bona, Sergi.
4: Què tal, com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé, molt content avui d'estar aquí fent el programa acompanyat de bona gent, i a més, avui és un programa d'aquells que combinen molt bé la crònica negra amb la història, i per tant és un d'aquells programes que gaudeixo especialment.
4: És d'aquells amb els que fa salivera, Joan?
5: Clar, home, perquè al final la gràcia de la crònica negra és poder explicar el context històric que l'envolta, saps? Vull dir... Passa que l'idea és combinar les dues coses, una bona crònica negra amb una bona crònica històrica. I avui, hòstia... De fet, tenim un cas d'aquells que és sorprenent que hàgim arribat fins aquí gairebé 10 anys de programa sense haver-lo fet. Jo crec que estàvem esperant...
4: Sí, de fet, jo estava seguríssim que l'havíem fet quan algú m'ha descobert que no, que portem 10 anys sense fer aquest programa i que millor que aquest any, que es compleixen 25 anys d'aquest 11 de setembre del 2001 per fer aquest programa i fer-lo amb la companyia dels nostres companys de La Terra no és plana, que poden anar intervinguent perquè aquí avui estem en comunitat en aquest programa especial. De totes maneres, Joan, com sempre, hauríem de començar a explicar una mica el context històric que és especialment rellevant en aquest cas, ja que parlarem d'uns Estats Units, d'un conflicte que ve de molt antic, amb aquest grup terrorista, amb Al-Qaeda, que ja havia perpetrat altres atemptats, no en territori estatunitenc, però sí contra interessos dels Estats Units.
5: Bueno, i Estats Units, de fet, també havien fet alguna coseta ja.
4: Sí, de fet, sí, perquè crec que havien fet alguna cosa precisament a les Torres Bessones molts anys abans.
5: Sí, sí, sí. Sí,
4: Però bé, evidentment, aquest atemptat, jo per mi, de veritat, és una obra d'art del terrorisme. És a dir, és magnífic com a atemptat terrorista, evidentment. No vanagloriarem un atac terrorista, però hem de reconèixer que segurament aquest atemptat i el de Carrero Blanco són obres d'art del mal. Doncs bé, Joan, endavant.
5: A veure, bàsicament, si parlem de l'atemptat de les Torres Bessones, el primer que hem de tenir present és que, excepte aquells oients més joves que en aquell moment o no havien nascut o eren realment molt i molt joves, és un d'aquells moments que els que vam tenir la sort de viure-ho amb coneixement de causa, per molt petits que fóssim, si n'érem conscients, som encara avui perfectament conscients de què fèiem en aquell moment. Jo recordo perfectament, aquell dia havíem anat a la Cua Brava amb la meva família i tornant a casa, la Cua Brava és un parc aquàtic de roses, doncs tornant a casa vam obrir les notícies i vam veure tot el parcal. Això no és casual, i és que l'11 de setembre marca un abans i un després realment en el món contemporani. Per això és important explicar bé quines són les conseqüències, però també és molt important entendre quines van ser les causes, quins són els orígens de l'11 de setembre. Si parlem d'aquest episodi, jo crec que a la gent li venen al cap dues coses. El primer és un nom propi, Osama Bin Laden, el gran cervell, el gran líder al darrere d'aquests atemptats. Però també acostuma a venir al cap un país, no només Estats Units, que també, sinó un altre país, que és Afganistan. Això porta, erròniament, a molta gent a creure que va ser Afganistan qui va cometre aquest atemptat. També ho relacionem amb un altre grup integrista religiós, que són els talibans. Els talibans també eren molt relacionats amb l'11 de setembre. I també, erròniament, molta gent pensa, clar, van ser els talibans que van tombar les Torres Bessones. I això no és cert. És a dir, ni va ser Afganistan, ni van ser estrictament els talibans. Però sí és cert que gran part de la nostra història té lloc a Afganistan. De fet, per conèixer els orígens, ens anem d'anar ni més ni menys que als anys 80. Per tant, molt abans de que les torres caiguessin aquell 2001. En aquell moment, el món estava immers en un altre context geopolític de gran transcendència històrica, que és l'anomenada Guerra Freda. N'hem parlat en diferents programes. Hi havia dos grans sistemes polítics i econòmics que s'enfrontaven pel control del món, el capitalista liderat pels Estats Units i el comunista liderat per la Unió Soviètica. En aquest context, Afganistan era un país que queia habitualment per entendre'ns del cantó soviètic. El que passa és que els successius governs comunistes o protocomunistes que havia tingut Afganistan no acabaven de caure del tot sota la xarxa de control de Moscú. ¿Vale? I resumint-ho molt, i per tant anant molt a la idea, això provoca que en un moment determinat la Unió Soviètica decideix que Afganistan és un país clau, és un país fronterer, recordem-ho. Avui en dia Afganistan i Rússia no tenen frontera perquè Afganistan fa frontera amb el Tajikistan, però en aquell moment sí que feia frontera amb la Unió Soviètica i per tant la Unió Soviètica deixés tirar pel dret i envair el país. Això, doncs, en fi, col·loca un govern titella i la principal oposició que troba dins del propi país són, també resumint-ho una mica, alguns grups religiosos molt conservadors que veuen en la invasió soviètica, en la imposició de les tesis comunistes, doncs un atac en contra de la forma de vida i de la religió tradicional de l'Afganistan. Això dona lloc a una guerra entre aquests grups religiosos i els soviètics. Els americans, recordem que eren els grans enemics dels soviètics, i a més tenien una factura pendent amb el que havia passat a Vietnam. A Vietnam els americans s'havien enfrescat en una guerra que havia durat una quantitat d'anys espectacular, despilfarrant allà recursos, homes i temps. I li volien tornar la pilota als soviètics. Per tant, van decidir que Afganistan seria el Vietnam dels soviètics. Van començar doncs, a armar aquests grups religiosos afganesos que lluitaven contra els soviètics a l'espera que la guerra s'anés allargant ad eternum i els anés debilitant, com efectivament va passar. En aquest context és on apareix per primera vegada el nom del nostre protagonista d'avui, el nom de Osama Bin Laden, que no era afganès, sinó que era d'Aràbia Saudita, però que viatja fins a l'Afganistan amb aquesta idea de participar en la Guerra Santa, la guerra religiosa, que lliuraven en contra dels ocupants russos o soviètics. I, per tant, primer contacte, la primera notícia que tenim d'Osama Bin Laden és lluitant en una guerra amb el suport d'Estats Units. Aquest és un element que la gent normalment desconeix. El primer que arma, entrena i prepara per a la guerra a Osama Bin Laden són els propis Estats Units per tal de lluitar contra el seu arxienemic. Per tant, comencem situant-nos en aquest moment històric, als anys 80, i en aquest context que trenca alguns de, en fi, doncs, dels relats habituals al voltant de l'11 de setembre.
3: I no és l'únic, Joan, que això als Estats Units els hi ha passat en altres ocasions.
5: Els hi ha passat en altres
3: ocasions. Els hi ha passat amb Gaddafi, els hi ha passat amb Saddam Hussein, que després han acabat sent enemics.
5: Sí, sí. Per tant, vigilem, sisplau, aquí armeu. Doncs bé, ara seguim endavant i ens anem a finals dels anys 80. A finals dels anys 80 s'acaba la guerra a l'Afganistan, però tenim a un Bin Laden, que per cert és d'una família rica, una família multimilionària, per tant algú a qui no falten ni molt menys els recursos, que això de la Guerra Santa li ha agradat bastant. Per tant, lluny de desarmar-se, de tornar a casa seva i viure una vida de multimilionari, decideix que amb un grup de col·legues, d'acord, alguns dels quals eren veterans de la guerra de l'Afganistan, d'altres eren de grups integristes religiosos de diferents llocs del món, sobretot Egipte, que això tindrà unes conseqüències també amb l'11 de setembre, doncs decideixen formar aquest grup terrorista, reconegut per tothom com a grup terrorista avui en dia, que és Al-Qaeda. Que Al-Qaeda, bàsicament, el que vol fer és el mateix que han fet a Afganistan, d'alguna manera aplicar-ho a tot el món islàmic. És a dir, intentar expulsar, foragitar tota influència infidel, sobretot occidental, dels països islàmics d'arreu del món, sobretot el Pròxim Orient i el nord d'Àfrica. Clar, això coincideix més o menys amb el final de la Guerra Freda. L'any 91 col·lapsa la Unió Soviètica, s'acaba la Unió Soviètica, per tant els Estats Units queden com la gran potència imperant, que evidentment volen fer valdre la seva autoritat a tot arreu, també a aquests mateixos països musulmans. L'exemple que posava en Sergi és molt adient. Saddam Hussein. Saddam Hussein era una persona, líder d'Iraq, armada pels propis americans per lluitar, sobretot, contra Iran, però que en un moment determinat se'ls gira en contra i, per tant, acaben envaint l'Iraq en la Primera Guerra del Golf. Clar, per tant, en aquest moment, Estats Units passa de ser un aliat a la guerra d'Afganistan a ser el gran enemic, perquè és, finalment, la principal influència occidental que s'exerceix sobre els països musulmans. I, per tant, passa a ser el gran enemic d'Al-Qaeda. El monstre que ells mateixos, que els americans, havien creat a Afganistan, ara se'ls gira en contra.
4: Avui tenim aquí també a altres dos membres de la Terra no és plana, que són en Jordi Vilà, geòleg, i en l'Albert Palou, biòleg. Dos professions que ens poden il·lustrar molt avui en el cas que parlem. Si volen ofegir alguna cosa, tenen els micros oberts també per poder aportar alguna idea interessant, sobretot el biòleg, explicar-nos una mica quina espècie de biologia té en Bin Laden, una persona capaç d'idear aquest atemptat terrorista del que ara parlarem. I bé, voleu afegir alguna cosa o s'ho guardeu per després?
2: De moment és molt interessant el que diu en Joan. Jo sí que volia afegir que es nota que remeneu fama i calés, perquè el camerino, aquí el camerino de l'estudi de gravació, heu demanat coses molt, molt rares. Aquí està, trobar-ho.
3: En Joan va demanar... Ara tu ho has de dir, no? No has de dir, sí. No tens altra cosa a la vida que explicar-ho, no?
2: Sí, perquè en Joan ja ha demanat meló tallat. A daus iguals,
5: i a més en una safata de color verd. Si no és la safata de color verd, em genera inseguretat, em genera malestar.
2: Sí, en Sergi Trinidad ha demanat pa de camut.
3: Pa de camut.
4: I coca de folgueroles,
2: però amb tomàquet. I el tomàquet fregat només en una direcció.
4: Bo, també.
2: Li provoca malestar.
4: Sí, és que tinc una mica de toc. I a mi, si està a contrapèl, sóc com els gats, jo. No m'entusiasma, no m'ho menjo.
2: I en Xavi ha demanat patates chips, però s'ha fet treure les que estan massa plegades. I després un platet amb 5 maduixes que s'han de poder aguantar dretes per si soles. A mi només se m'ha donat aigua de boca.
3: Aigua de la
4: gent. Bueno, és que... Com ara, el programa d'èxit, se'ns puja.
6: O de baixeta, eh?
2: Sí,
3: però jo constato que també el Jordi és el més torracollons de tots, també us aviso. Vull dir, veieu? Que ara aquesta exposició ens ha d'esbudellar aquí davant de tots. No passa res.
4: La gent ja coneix els nostres gustos, ja saben que que ens agraden les botes Segarra, que ens agrada el cacaulat. Nosaltres fem propaganda gratuïta aquí, tal qual. Clar. Com si estiguéssim en família.
2: I l'hoquei de vainilla.
4: Res, gens complicats, cap problema.
6: Jo volia demanar, a mi sempre, en el nostre programa, sempre em presenten com a convidat resident. És un concepte que no he entès. Vosaltres en teniu, de convidat resident? O...
7: No, nosaltres som vull dir, aviam, en Gorro és el Dembélé, diguem, el que traiem després per intentar arreglar el programa si no ha anat bé. Bueno, en Dembélé, això era abans, ara no sé qui seria. Llavors, tenim com a molt aquesta figura, no? La d'en Gorro. En Gorro està aquí, per cert, que no l'hem presentat perquè ningú l'ha presentat, perquè mai ningú el presenta. En Gorro està aquí. Gorro, bones.
8: A veure, jo venia aquí a queixar-me perquè això heu presentat aquí a tothom, a 25 persones que hi ha aquí a l'estudi.
7: Però això no t'hauria d'estranyar, aquestes alçades.
8: Però això. Ningú ha dit res de mi, per tant, bueno, jo segueixo jugant.
9: Jo t'he citat. Sí, veig que avui sí. Aquí, què passa? Us heu fet... Ara sou tots...
8: Jo segueixo jugant al Candy Crush.
9: Vull fer vaga, alguna cosa, no sé.
7: És estiu, encara estem en moda de vacances, jo crec, i no hem arrencat encara, jo crec.
9: Ja ho veig.
7: Venim directes de la platja.
8: Perdó, un moment, he detectat que tots... O sigui, en Joan ha explicat el que estava fent l'11 de setembre del 2001. Els altres interpreto que cap de vosaltres estava a la mani d'aquesta de l'11 de setembre.
6: Jo estava a casa, al sofà.
9: Jo també.
2: Jo, de fet, feia dues setmanes estava a dalt de la torre.
8: Ah, alerta.
7: Què dius, ara?
2: Vaig pujar a dalt de la torre dues setmanes abans que caigués.
8: I em vaig deixar una motxilla...
9: L'equip de la Terra Nostrana va viure aquell dia pràcticament junts, perquè després ens vam veure aquell dia i vam estar-ho gairebé seguint les retransmissions.
6: En un bar de la plaça de Vic.
9: Sí, senyor.
2: Exacte.
9: Sí, senyor.
6: On toca viure les coses.
9: 25 anys.
7: Vosaltres teníeu una edat en la que fèieu aquestes coses.
8: Però una cosa, vosaltres us veieu fora del programa?
9: Bueno, de vegades.
2: Jo sé que es veu a nits,
9: o sigui,
2: però jo a mi no em diuen
9: ets tu, que no surts.
5: Jo amb en Sergi quedo per veure la memòria dels cargols.
7: Sí, és veritat.
8: Us doneu compte perquè no quedo amb aquells dos.
7: Perquè som normals.
9: A mi el que m'ha deixat més estorat és que Joan Plana, ara ens l'imaginem tots a un parc aquàtic.
8: Sí, en banyador.
5: Sí, ja molt jove, ja molt jove.
7: Jo crec que va ser la primera i única vegada que hi ha anat, eh?
9: És molt probable. Jo crec que és una cosa que el va marcar, no hi ha tornat més.
5: Vaig anar quan era alcalde i inaugurar una atracció.
9: Imagina't.
5: Però no vaig saltar, o sigui, no vaig...
7: Tornem a la línia del que estàvem
5: parlant. Ens hem quedat
9: amb
5: Bin Laden jurant odi etern als Estats Units com a gran enemic, com a gran invasor del món islàmic. Llavors, a partir d'aquí, quan comença aquest desafiament de Bin Laden cap als Estats Units, que a més ho fa públic, perquè a part de diferents comunicats, fins i tot, participa en diferents entrevistes amb periodistes, evidentment en llocs clandestins, però donant la cara, explicant obertament els seus plans, doncs comença tota una sèrie d'atemptats contra els Estats Units que són arreu del món. Els més sagnants, podríem dir, tenen lloc a les ambaixades dels Estats Units a països africans, per exemple, doncs una de Tanzània o Kènia, que van ser especialment crues, per així dir-ho. Hi ha també algun atemptat contra aliats dels Estats Units. Per exemple, hi ha un intent d'assassinat del president egipci, que en aquell moment era Mubarak, Hosni Mubarak. Recordeu que gran part dels fundadors d'Al-Qaeda eren d'origen egipci, per tant, li tenien unes ganes especials. Hi ha algun atemptat també en territori americà. Aquí destacar, com s'ha apuntat abans, l'any 93, que hi ha un primer intent d'atemptat a les Torres Bessones, perquè bàsicament el que fa és carregar una furgoneta plena d'explosius, portar-la al pàrquing soterrani de sota de les torres i fer-lo detonar. El que passa és que l'explosió no va ser prou forta i, per tant, van morir diverses persones, hi havia molts ferits, però l'estructura va aguantar. Però
7: algun vaixell també, no? Crec que van atemptar contra algun vaixell.
5: Van atemptar contra un vaixell, van enviar una mena de llanxa bomba.
7: Sí.
5: Contra un destructor que també patrullava les costes africanes. Al final tampoc van aconseguir enfonsar-lo, tot i que van morir una quinzena de soldats americans en l'acció. Bueno, en fi, diguem-ne que van anar fent tot un seguit d'actuacions per tal d'anar doncs, atacant als Estats Units. Però, esclar, evidentment, tot això, tot i que per desgràcia morien persones, i evidentment això sempre és un drama, doncs és evident també que no era una cosa que fes trontollar estrictament, estructuralment, el país. I, per tant, ja feia temps que tenien al cap que els hi barrinava la idea d'escolta, hem de fer alguna cosa ben parida, hem de fer un atemptat d'aquells que
9: sèria.
5: Fan història i que faci trontollar l'imperi. Com que ja tenia al cap aquesta idea de les Torres Bessones, escolta, doncs què podem fer? I se'ls va acudir aquest tipus d'atemptat absolutament doncs, innovador, que és el de segrestar avions comercials per tal d'estavellar-los en contra de doncs, estructures vitals dels Estats Units.
7: Clar, ningú havia pensat que algú podria un dia agafar un avió comercial i fer-lo servir com a míssil,
9: que realment és
7: perquè això requeria...
9: No?
7: Exacte, requeria una gran requeria persones que sabessin pilotar-lo, requeria tota una infraestructura. També és veritat que la seguretat en aquell moment dels avions no era la mateixa que avui en dia, tot i que ja hi era.
5: De fet,
7: ja
5: de fet la seguretat que avui coneixem als avions, que és gairebé psicòpata, que te fan treure hasta les sabates i te miren hasta els calçotets i tot, és herència de l'11 de setembre, directament. Sí, sí. És a dir, van descobrir que els avions es poden convertir en míssils en compte d'estructures especialment crítiques.
7: Us diré que jo vaig anar amb avió fa dos o tres dies, perdoneu, fa dos o tres dies vaig anar amb avió, i em van remenar el nen de dalt a baix, no fos cas que portés un bebè bomba o alguna cosa, i no portés amagat alguna cosa en la criatura, que vaig pensar, dic, hòstia. Però, esclar, veient això, qualsevol cosa pot ser. Però a mi em va sorprendre, no? Vaig pensar, el nen m'has de tocar, però si el nen, què vols que porti, el nen? Però, bueno.
9: És a dir, que ja en la porta va acabar amb pilotes en un aeroport per culpa de l'11S, eh?
5: Sí, sí.
2: És veritat.
5: I Ignasi Guardans, que va tenir un episodi també.
7: Sí, en Melendi també crec que la va liar en un avió. I
5: tornant al fet... Clar, en Sergi apuntava, efectivament, per fer això, per segrestar avions comercials i estavellar-los contra elements simbòlics o importants del funcionament dels Estats Units, cal una gran estructura, cal molta gent, cal gent que sàpiga pilotar i cal un pla molt ben elaborat. De fet, van trigar anys a trobar les persones, entrenar-les i, sobretot, a elaborar el pla. Deixeu-me dir que, com no pot ser d'altra manera, i això és una cosa que perd l'orgull patri, doncs Catalunya, el nostre bonic país, també forma part, d'alguna manera, d'aquests preparatius. És a dir, els catalans ens encanta buscar la relació de Catalunya amb tot, doncs també en això tenim alguna relació.
9: I és que en aquest cas és veritat,
5: No sempre és veritat, però en aquest cas sí. Un dels terroristes, diguéssim, més destacats, un dels pilots, de fet, que, per cert, protagonitzaré una anècdota bastant divertida que després explicarem, que era Mohamed Atta, un egipci, recordem que dèiem, molta influència d'Egipte en aquell moment, o persones egípcies a Al-Qaeda, doncs es reuneix amb un dels líders d'Al-Qaeda per planejar part de la logística del pla a Salou. Per tant, Catalunya va ser escenari d'una part de tots aquests preparatius de l'11 de setembre. Vale, ja està, només vam fer d'escenari, diguem-ne, no va tenir gaire més transcendència, però no està de més explicar-ho. Llavors, la data fixada per poder desenvolupar aquesta actuació va ser l'11 de setembre de l'any 2001. Uns dies abans, en alguns casos uns mesos abans, perquè es va planejar amb molt de temps, la vintena de terroristes que havien de segrestar els avions doncs van començar a desplaçar-se cap als Estats Units. Alguns entrant en visat de turista, d'altres en visat de treball, per tant, establint-se allà un cert temps abans, intentant evitar doncs, aixecar sospites, i per tant, mica a mica, doncs, van anar desenvolupant els preparatius. No cal dir que tots aquests terroristes, doncs, evidentment, eren suïcides, per tant, sabien perfectament que aquest pla els havia de portar a la mort. Per tant, aquí entraríem doncs, en un altre dels elements destacats d'Al-Qaeda, que és que utilitza molt aquest concepte del martiri.
9: És que, si em permets, jo crec que el que a ningú se li acut justament és això. Més enllà de la infraestructura que necessites, d'haver-ho d'ensenyar i tal, és aquest punt disruptiu per molts de dir, bueno, és que t'hi jugues... O sigui, no és que t'hi juguis la vida, és que vas a palmar, no? Llavors, això és el que crec que ningú es podia esperar que això passés, precisament per aquest fet. Per mi és el que marca l'abans i el després, no?
5: Doncs, en tot cas, escolta, arriba el dia 11 de setembre, al matí, i molta gent visualitza només dos avions. Visualitza els dos avions que es van estavellar en contra de les dues torres bessones. Però en realitat, els avions segrestats aquell dia van ser quatre. Els dos més coneguts, els dos que s'estavellen contra les torres bessones. Hi ha un tercer estavellament que és menys conegut, que és l'avió que s'estavella aquell mateix dia contra el Pentàgon. El Pentàgon és la seu de defensa dels Estats Units, diguem-ne. Per tant, hi ha un avió que s'estavella allà. I encara hi ha un quart avió, que és el menys conegut de tots, en el qual els passatgers van amotinar-se, van aconseguir entrar dins la cabina on els segrestadors s'havien fet amb el control de l'avió, i en vista d'això, en vista que corrien el risc de perdre el control de l'avió, els segrestadors d'aquest vol van executar el pla alternatiu que tenien pensat, que és, escolta, si no podem arribar a estavellar-nos contra el nostre objectiu, doncs estavellem l'avió contra el terra. I efectivament, doncs van inclinar l'avió tant com van poder, fins que l'avió va caure en picat i va acabar estavellant-se en el terra. Aquest quart avió, hi ha diverses teories sobre on havia d'anar. La més sòlida que jo he trobat, o almenys la major part de fons el que apunten, és el Capitoli, d'acord? Que és el símbol del poder legislatiu dels Estats Units. Clar, els més coneguts són les torres bessones, primer, perquè és el que hi ha més imatges, segon, perquè segurament és el més simbòlic, i tercer, perquè és de llarg on hi va haver el major nombre de víctimes. Al Pentàgon hi va haver un nombre de víctimes substantiu, però no tan gran, i en el cas del quart avió doncs, només van morir les persones que estaven pròpiament dins de l'avió. Clar, el càlcul total de tot aquest atemptat, poca broma, estem parlant de prop de 3.000 persones, és a dir, 2.977. Clar, això sí que és un cop brutal contra l'estructura dels Estats Units, contra fins i tot la seva imatge internacional, contra el seu prestigi. I per tant, en aquest sentit, les conseqüències d'això van ser molt dures. Penseu que s'activa per primera vegada l'article 5è de l'OTAN. L'OTAN és aquesta aliança militar que té els Estats Units. L'article 5è diu que quan ataquen un país és com si els ataquessin a tots. L'única vegada que s'ha activat en tota la història és en aquest cas, i la conseqüència directa va ser la guerra d'Afganistan. Per què la guerra d'Afganistan? Perquè els talibans, que eren els que controlaven aquell moment Afganistan, els Estats Units els acusava, amb raó, val a dir, de ser els que donaven empara, els que donaven aixopluc, els que donaven refugi a Osama Bin Laden i al quarter general d'Al-Qaeda. Per això, la guerra d'Afganistan és la conseqüència directa de l'atemptat de l'11 de setembre. Però no perquè fossin els talibans i els afganesos qui fessin l'atemptat, sinó perquè qui custodiava, qui protegia a Osama Bin Laden. Aquesta seria la història de trets generals. A partir d'aquí hi ha molts elements concrets interessants d'entendre, sobretot respecte a per què l'atemptat va ser tan bèstia, per què les torres no es van caure, per què no van aguantar. Això tenim en Jordi Vilà, que ens ho explicarà, vale? És a dir, els detalls tècnics de tot aquest atemptat. Però abans, deixeu-me només explicar una anècdota que jo trobo que és magnífica i que a mi, diguem-ne, és una de les meves anècdotes preferides de tot aquest cas, que és que les autoritats nord-americanes s'assabenten del segrest dels avions abans del primer impacte, pocs minuts abans, però abans, per un error que comet aquell que hem comentat abans, el Mohamed Atta, aquell que havia estat a Catalunya. Doncs aquest senyor, després de segrestar l'avió, quan redirigeix l'avió per tal d'anar-se a estavellar, llença un missatge per megafonia als passatgers i els diu: escolteu, som un grup armat, hem pres el control de l'avió, no patiu, tot anirà bé, no passarà res, no feu cap bogeria perquè us hi jugueu la vida. I el tio, en lloc d'activar el botó de l'altaveu de l'avió, toca el botó de la ràdio. Amb la qual cosa, aquest missatge arriba a la torre de control, que s'assabenta per la veu del propi segrestador que l'avió ha estat segrestat. El que passa és que, per desgràcia, doncs, no van tenir temps de reacció, perquè tot va passar en molt pocs minuts, és a dir, tot plegat passa en menys d'una hora, és a dir, entre el segrest i l'estavellament passa molt poca estona, i per tant doncs, no va ser possible reaccionar. I de fet, després d'aquest descuit, hi ha una altra via per la qual s'assabenten del que ha passat, i és que molts passatgers, tot i que estem al 2001, ja tenien telefonia mòbil, ja tenien mòbils, i per tant ja han registrades les veus de molts d'ells que truquen a les seves famílies.
6: Jo no aconseguim mai trucar des d'un avió, eh?
5: Doncs en aquell moment es podia.
9: No s'ha de fer, no s'ha de fer. Però
5: no s'ha de fer, però...
6: No, però és que encara que ho intentis, és a dir, és que no hi ha senyal. Bueno, i suposo que el 2001 poder encara menys.
9: Però el 2001 no devia ser el mateix tipus de cobertura, tampoc.
6: No ho sé.
5: Suposo.
6: No
2: ho sé. Però Joan, es treien del telèfon. Ja.
6: Abans de donar pas en Jordi Vilà, tinc un parell de preguntes que m'he apuntat aquí. Te les fareixis totes de cop i tu contestes el que bonament et plagui, eh? La primera és si la data és random o està escollida amb algun significat, és a dir, per putejar els catalans o alguna cosa així. La segona és si hi havia previsió de que podia passar això. Algun atemptat d'aquesta magnitud, doncs la FBI tenia alguna idea, alguna sospita. I l'altra és els passatgers de l'avió que es va estavellar en el camp de vaques de Pennsilvània. Sabien que hi havia hagut allò abans o simplement, doncs mira, es van il·luminar?
5: Bueno, relació amb Catalunya no em consta, diguem-ne, tot i que, bueno, escolta'm, més enllà de la trobada de Salou no em consta. La segona, ho deixaré per després perquè crec que hi ha un apartat de conspiranoies. Sí que és cert que els Estats Units tenien la sospita de que Al-Qaeda podia atemptar en contra d'interessos nord-americans. Bé, això està bastant provat. Però a partir d'aquí la resta ho deixem per l'apartat de conspiranoia perquè segur que tindrà molt més suc.
9: Jordi, si ho deia abans d'en Joan, és a dir, és veritat que tothom té al cap com aquells avions impacten contra les torres, la Torre Nord i la Sud, però fins i tot des del primer moment ningú es creu que cauran aquelles torres.
2: Exacte.
9: De fet, a les cròniques que tots més o menys hem vist, els documentals, tothom diu no cauran, és impossible, el disseny que tenen no poden... No hi ha manera. No sé exactament com estan dissenyades, no recordo, però al final cauen, i cauen bastant aviat. De fet, és tan impactant com que una hora abans allà hi havien les dues torres més altes del món, i de cop ja no hi són.
2: Exacte.
9: Tu sí, has sí. Mirat exactament per què va passar això? Quina són les causes tècniques?
2: Mira, t'explicaré una mica tècnicament com era l'edifici, com eren aquests dos edificis, eren germans, eren bessons, eren tots dos iguals, i després t'explicaré una mica la seqüència dels esdeveniments perquè caiguessin. Però fixa't en una cosa, l'impacte dels avions és el que deies, no les va fer caure. Per tant, van ser les conseqüències posteriors. Aquí també diu, ostres, clar, tot el combustible que portava un avió que acabava de despegar, que eren 38.000 litres de querosè, més poc, doncs d'alguna manera va fondre el ferro i el fondre aquest ferro va perdre sustentació, l'edifici va caure. No és ben bé així, de por. Mirem, posem d'entrada un context de com eren aquestes torres. Si estem aquí a Catalunya, unes torres d'aquestes fan besar, de quan jo vaig estar sota, la miraves de dalt i no s'acabava mai. Fet aquí, perquè la gent de Catalunya ens entengui, eren uns edificis que tenien més de 15 plantes. De fet, en tenien 110.
9: No? 110, eh?
2: Més de 15 plantes aquí a Catalunya ja és moltíssim.
9: 110 plantes, ja no te'ls acabes.
2: 110 plantes. 417 metres la torre nord i 415 a la sud. Sense comptar l'antena, que aquella antena també media bastant. Fins a la coberta.
9: Es van estavellar aproximadament a la planta 80, més o menys, eh?
2: Sí, exacte, van afectar bastants pisos, diguem així. Mira, una planta, també tenien una planteta, eren quadradets, 64 per 64 metres. Bé, recórre-les, donar una volta al seu perímetre, doncs t'hi estaves una estoneta.
8: Una pregunta.
2: I tenia, sí, digues.
8: Això, digues, perquè fem una idea als catalans, això en camps nous, quants camps nous són?
2: Ostres, no ho he calculat.
6: Que
2: no
6: difícil és ficar un camp nou a dintre d'una torre bessona, perquè les mesures
8: podríem
6: no
8: dir que és un Tibidabo gairebé, no?
2: Doncs una mica més, segurament. Sí, hi ha alguna cosa així. Potser una mica més.
6: Més altes que el Tibidabo?
2: Ara no t'ho sabria dir. Ara és que no sé quan mesurar el Tibidabo.
8: Fins 500 metres, suposo.
2: Ho puc buscar més, mentrestant.
6: 512 doncs mira, metres.
2: 512, doncs li falten... És que has quedat a 100 metres del Tibidabo, aquestes torres. O sigui, imagina't, quina bestiesa.
6: Sí, una nit d'hivern pot nevar l'última planta.
2: Sí, de fet, pot caure neu i a baix ploure.
6: I a baix ploure, déu-n'hi-do.
2: Sí. Era un edifici que estava dissenyat, de fet, per aguantar vents, per aguantar, diuen que fins i tot per aguantar l'impacte d'un avió que es va dissenyar. El que passa és que no havien previst tota una sèrie de coses. Us heu d'imaginar l'esquelet d'aquestes torres com un cilindre al mig, vale? Que era una ànima, vale? Un nucli central, i després el perímetre exterior, que seria un segon nucli. I tots aquests dos nuclis s'aguantaven per l'estructura dels pisos, vale? Anaven lligats, estaven lligats amb els pisos. Imaginem-nos això, dos tubs resistents, una dins de l'altra, i aquesta redundància és la que va permetre que inicialment sobrevisquessin. I a més tenien 10.000 amortidors per reduir les oscil·lacions. O sigui que...
9: Una cosa ben parida, o sigui, estava feta consciència,
2: sí, sí. Però, esclar, els avions van impactar a una velocitat a la Torre 1 de 713 km per hora i a la Torre 2 de 872 km per hora. El que deia Sergi, que van afectar a la Torre 1 les plantes de la 93 a la 99 i a la Torre Sud de la 77 a la 85. Ai, diguéssim, aquí l'impacte sí que és veritat que va tallar bona part de l'estructura d'una façana, vale? Però no va arribar més enllà l'avió. L'avió es va quedar a dins. Sí que és veritat que a la Torre 2 un dels motors de l'avió va sortir volant i el van trobar a uns quants centenars de metres al carrer.
9: Però, clar, devia tenir una temperatura espectacular, també, perquè es va cremar el combustible, va explotar, de fet, no?
2: Exacte, però el combustible no és tant el problema, perquè el combustible que portava, aquests 38.000 litres de combustible, es van cremar molt ràpidament, en minuts. En pocs minuts ja estava tot cremat, el combustible. Vale? Què passa aquí? Que es va arribar a unes temperatures d'uns 1.000 graus a dins, a les zones més calentes, diguem-ho així. Però la ser es fon a 1.500. Per tant, no li passa res a la ser.
9: Clar, per això, com, per què cauen, no?
2: Per què cauen? Perquè la ser, tal com estaven construïdes les torres, tenia un revestiment ignífug. Si aquest revestiment ignífug hagués aguantat, que no ho va fer, pot aguantar tranquil·lament els 1.500 graus durant desenes d'hores, sense que li passi res. Què passa? Que la metralla, que l'impacte, va trencar aquest revestiment i va deixar l'acer exposat. Vale? El fet d'escalfar-lo a 1.000 graus fa que l'acer no es fongui, però sí que agafi una certa ductilitat i es comenci a doblegar. Quan es va doblegar, algunes de les columnes van doblegar-se cap a dins de l'estructura, fent que les façanes, ens hem d'imaginar que les façanes també van entrar cap a dins, o sigui, es van deformar i van entrar cap a dins.
9: Van col·lapsar, no?, cap a dins.
2: Van col·lapsar, exacte.
6: Clar, perquè tinc entès, perdoneu, que ja l'atemptat estava preparat per fer el més mal possible, inclús que l'avió, en el moment de xocar, es posava així com mig vertical per agafar més plantes, no?,
2: més pisos.
6: I, exacte, ja estava pensat per anar-les a tirar a terra, tot i ser difícil, però per fer el major mal possible a l'estructura, no?
2: Sí, sí, exacte. Però aquí el problema van ser els incendis que es van generar després. A partir d'aquest querosè que es va cremar, tota aquesta temperatura, les oficines i les diverses plantes que hi havia van entrar en flames. I aquests incendis que hi havia a moltes de les plantes van fer que l'edifici en si agafés moltíssima temperatura, fins al punt del col·lapse.
9: Sí, van debilitar l'estructura fins al punt que no, del pes de sobre no va poder suportar...
2: Sí,
9: no va suportar,
2: més o menys, perquè us feu la idea, una oficina sencera pot cremar bé, en flama viva, durant una mitja horeta. Que és també, a veure, les torres van caure, la torre 1 al cap de 100 minuts, 102 minuts, de fet, de l'impacte, i la torre 2 al cap de 56 minuts, just un, quasi...
9: Amb gent allà dins, és que, ojo, realment la història és bèstia. Amb gent allà dins cremant-se i volent sortir desesperadament.
2: Sí, els que estaven a les plantes de sota de l'impacte, el 99% de les persones van poder ser evacuades gràcies al temps que va estar resistint la torre dreta. Els de sobre, evidentment, ja és una altra història. La seqüència va ser això, els avions tallen les columnes, es distribueixen les càrregues per les columnes que queden suportant l'edifici, els incendis escalfen l'acer, que ha perdut aquesta protecció, els pisos es comencen a dilatar, es deformen i es comencen a enfonsar, col·lapsen els pisos. I després sí que passa, doncs, que si col·lapsen els pisos de sobre de l'impacte, amb un efecte dominó, comencen a fer col·lapsar els pisos de sota. I aquesta càrrega dinàmica, que estava calculada també, podia arribar a suportar un edifici, que eren, o sigui, el que podia suportar un pis... pis de, de les torres russons podia suportar 6 pisos a sobre plegats, sense caure. El que passa és que el càlcul no incluïa el pis que ve amb, diguéssim, amb velocitat, vale? Que ve amb caiguda lliure. I aquests 6 pisos van transformar, doncs, en uns 3 pisos, algo així. Vale? O sigui que si et cauen 3 pisos a sobre, enfonsen el següent, van enfonsant el següent, i és el que va acabar passant amb les torres. Aquí també s'ha de dir que part de les torres bessones també es van enfonsar tota una sèrie d'altres blocs, vale? Entre ells el World Trade Center 7, que és una altra història.
9: Sí, home.
2: Que es va enfonsar també un edifici molt alt.
9: Després en parlem, d'això.
2: Ah, exacte. Doncs, bé, també perquè us feu una idea de la quantitat de gent que hi havia allà, dels 3.000, gairebé 3.000 morts que ha dit en Joan que hi va haver-hi en aquell atemptat, sumant tant els de les torres com tots els altres avions, s'estima que en aquell moment, al moment dels impactes, dins de les torres hi havia unes 17.400 persones. Que això és molta gent.
7: És tot, això tot sí, roses a dintre d'aquestes torres bessones, pràcticament, eh?
2: Exactament, exactament. I això, el 87% va aconseguir sortir. Va.
9: Quina gentada.
2: Déu-n'hi-do, eh?
7: Val. Sí. Tot això està molt bé perquè és la part, diguem-ne, científica, no? La part que la gent... Bueno, que molta part de la gent te comprarà, però hi ha molta part de la gent... també, que diu, nah, tot això, hi, ha, però aquí hi ha alguna cosa que no ens expliquen. Què és això que potser no ens expliquen? Aviam si ens ho explica l'Albert.
6: Ho podem intentar. O sigui, jo sempre m'agrada... És molt divertit trobar conspiranoies. És molt més graciós quan trobes científics de veritat, o sigui, gent amb carrera científica suposadament seriosa, treballadors acadèmics d'universitat, que compren aquestes conspiracions i que intenten invertir el seu... diria prestigi en això.
9: I el seu temps.
7: Perdó, hi ha gent, sí. Hi ha científics que compren la versió conspiranoica, entenc?
6: Mira, et diria que van crear una associació d'acadèmics del 9-11, de l'11-9 per la veritat.
9: Imagina't.
7: Conspiranoicos Unidos,
6: sí,
7: per
6: sí,
7: la veritat.
6: I no només es van dedicar a crear estudis i a intentar publicar estudis, sinó que van crear una revista científica, la van registrar, la podeu buscar, i allà es van dedicar a publicar-hi articles científics.
9: O sigui, donava per fer una revista més o menys periòdica, l'assumpto.
6: Sí, no, revista que va estar publicant articles durant anys amb totes les conspiracions.
9: Tios amb estudis, eh?
6: Sí, gent acadèmica, eh? O sigui, gent... professors universitaris. Si voleu una mica de context, o sigui, conspiració. La gran conspiració, diguem, la mare de tot, és que hi ha molta gent que va decidir que això no era una cosa que... no era un atac del que era normal. O sigui, aquí hi havia sectors del propi govern dels Estats Units que els interessava que això passés. I aquí es van generar ja molts pensaments conspiranoics que els podem agrupar en dues grans famílies. I als americans els encanta posar noms a tot. Els dos blocs de conspiranoics són els LIHOP i els MIHOP.
9: Ah. Quin és un i què és l'altre? De què va, a veure?
6: Els LIHOP són els que tenen la teoria que ells tenien tota la informació, però van deixar que passés. I els MIHOP són els que defensen que va ser el propi govern dels Estats Units qui va organitzar l'atac.
9: O sigui, un és la light i l'altre és la hard, diguem-ne, eh? Més aviat.
6: Sí.
7: Jo us tinc que dir que jo personalment sóc zero conspiranoic. És a dir, no crec en cap conspiranoia, crec que les coses passen i punt, però us tinc que dir que si hi ha una conspiranoia que em puc arribar a creure és aquesta, la de l'11S, perquè és tan creïble que realment el que explicarà, que no ho sé, però suposo, ho trobo molt creïble. Llavors, m'interessa especialment perquè és poder l'única conspiranoia que no la crec, però la podria arribar a comprar. El que no sé si són LIFO o FIFO o LIFO, això no ho sé. Ara ho veurem.
6: El que la fa creïble és que realment, o sigui, la base de la teoria és deixen que això passi o provoquen que passi perquè després en van treure un gran profit. Jo crec que realment, com que sí que en van treure un gran profit, molta gent pot acabar pensant que això realment és tal com va anar. Bueno,
7: de totes maneres, no calia, eh? El 2003 van veure que només diguent aquí hi ha armes d'extorsió massiva, sí, i trobant pallàs un bigoti, n'hi havia prou per trobar una excusa. No calia liar-la.
6: Sí.
9: No calia matar 3.000
7: persones. No calia liar-la per trobar una excusa per atacar un altre país.
9: Però això ho van descobrir després. Això?
6: Sí, sí, bueno.
9: El primer cop. No? Doctrina del xoc, una mica allò de la Naomi Klein, etc.
6: Bueno, si voleu, podem desgranar una mica els quatre grans blocs de conspiració. Sí, és què va fer caure les torres, què va passar amb el World Trade Center 7, amb aquesta torre 7 que va caure misteriosament, què va passar al Pentàgon i què va passar, abans ho apuntava en Joan, amb el vol United 93 que es va estavellar a Pensilvània. Al voltant d'això hi ha els quatre grans grups de treball de la conspiració de l'11S. M'agrada fixar-me en casos concrets. He trobat un senyor que m'ha fet molta gràcia, passa que no sé pronunciar el seu nom. Es diu Frank Ledge. És un senyor...
9: Has fet prou bé, trobo.
7: Sí, exacte.
6: Bueno, no sé, és igual. És un professor d'aquí...
2: Seria més difícil si fos francès.
6: Va, no, els francesos costen molt de pronunciar, hosti.
9: En Jordi en sap molt. En Jordi pronuncia noms japonesos, anglès... Ho fa, sí. Excel·lent, eh?
2: Sí.
9: Té acostumats
2: sí.
9: a un despliegue.
2: Tinc una dicció, sí.
9: Sí, tremendo. Davant, perdó.
6: El bo de Frank Ledge era un senyor professor de química orgànica a la Universitat de Western Australia, o sigui, un senyor en plaça allà, que, confessat per ell mateix, un dia estava mirant les imatges de la caiguda de les torres, va pensar que allò havia caigut massa ràpid i li semblava sospitós, es va baixar un software gratis que es diu Frameshots, va desmuntar tot el vídeo frame a frame, se'ls va revisar un per un i va concloure que allò era una demolició controlada.
9: És essencial que es digui que el software era gratis. Això sí. És el que m'ha semblat significatiu.
6: He fet l'exercici de buscar el currículum científic de Frank Ledge i realment tota la seva vida va estar publicant articles de química inorgànica molt friquis, molt, molt raros, i de cop tots els seus articles passen a ser sobre la nanotermita.
2: Bre, la nanotermita.
9: Què és la nanotermita? Sí.
6: La nanotermita és, segons Frank Ledge i tots els seus correligionaris, és la substància que van fer servir per fer la demolició de les torres bessones aquell dia. Hi ha una variant que va causar conflicte entre conspiranoics, que és si realment hi havia avions. Això va semblar important.
7: Bueno, però a veure, aquesta la van veure tots, no? Jo crec.
6: No.
7: O era IA. Allò.
6: Hi ha un grup de conspiranoics, liderat per un senyor que es deia Aidan Monahan, que diu que això eren recreacions hologràfiques que es van afegir a la televisió perquè nosaltres creiéssim que hi havia avions.
9: Era IA, pràcticament, efectivament.
6: Quan en realitat allò es va fer explotar nanotermita que estava integrada a moltes parts de l'edifici.
2: Penso una cosa, la nanotermita fon 475-640 graus, arriba a aquestes temperatures. Igualment és molt més la temperatura que va donar el querosè que no pas la nanotermita. Però bueno, deixo-ho passar.
7: La nanotermita existeix, eh?
2: Sí. És un compost d'alumini i ferro, diguéssim, es fa servir, per exemple, per soldar les vies del tren, la termita. ¿Vale? Es fa servir
7: que jo m'he imaginat com una espècie de termites d'aquelles de la fusta robòtiques, no? Creades així per un laboratori de l'exèrcit de la cinta vermella. ¿Vale? I m'he imaginat
9: no
7: això.
9: No té res a veure amb l'insecte, no té res a veure amb
2: l'insecte. Però passa, no? Per fondre una columna necessitaries unes quantes tonelades de termita. Un tren és una altra cosa.
9: Detalls.
6: És la teva opinió. He de dir que la teoria dels avions hologràfics, però articles publicats a la revista del moviment conspiranoic deien que era poc creïble, o sigui, la descartaven. Que era molt més probable creure que els avions estaven conduïts per GPS. Hi ha algunes publicacions en aquesta revista on es defensa que els avions estaven portats per control remot i l'única justificació que hi ha en aquests articles és que la tecnologia existia. No hi ha cap més prova.
5: Imagina't, jo en solidaritat amb el tio de la nanotermita, m'imagino haver elaborat una teoria sobre això, me'n vaig a un congrés de penya que van tots amb paper de plata al cap i en allà ho explico i em diuen no és massa creïble.
6: No, he de dir que el tema de la nanotermita sí. És de les teories més acceptades per aquesta gent. O sigui, el bo de Frank Ledge, abans de tenir la seva revista, perquè he de dir que a part d'un dels autors que més publicava a la revista de Conspiranoics era un dels editors, cosa que és una mica...
2: Bueno, s'ho revisava ell, vaja.
6: Sí, ell va aconseguir colar un article científic en una revista científica seriosa, en el que demostrava que a les mostres de pols recuperades del World Trade Center hi havia restes de nanotermita. I això ho va colar en una revista seriosa que es deia The Open Chemical Physics Journal. La directora va dimitir després de veure que s'havia publicat això. És un detall així, aquí.
7: Bueno, que estaria bé que ho controlés abans, no poder.
9: Però això és perquè ho amaguen, no fotis. Això és perquè el govern no vol que se sàpiga.
6: He de dir que m'he mirat l'article. Basa tota la conclusió en l'anàlisi de 4 mostres de pols. 4, eh? De les quals no explica la procedència ni demostra que tingui cap cadena de custòdia.
9: Ah.
6: I l'única observació que fa és que quan s'ho mira al microscopi hi ha unes partícules vermelles i que aquestes partícules contenen ferro i alumini. I les escalfa i veu que fan una petita reacció. Això és tota la base...
7: Doncs nanotermita, clarament nanotermita.
9: Nanotermita a les vigues del World Trade Center.
6: Això és tota la base...
9: No hi ha cap dubte.
2: És que el màxim que et pot fer és fundar-te la viga.
9: Va dimitir la directora de la Chemical Journal.

0: cap vídeo on es veiés l'avió, i que la maniobra que va fer per estavellar-se en aquell punt concret era massa difícil de fer per un pilot amateur. He de dir que per cada una d'aquestes teories hi ha una pobra gent seriosa d'una associació que es diu NIST, National Institute of Science and Technology, que van haver de fer milers d'informes per anar-ho rebatent. Però, bueno, el tema del forat, sí, clar, ens hem d'imaginar, jo crec que molta gent s'imagina que quan un avió s'estavella en un lloc, queda, passa com els dibuixos animats, i et queda la silueta amb les ales.
1: Sí, i clar,
0: perfectament.
1: Clar, de fet, a les bessones es veia una mica això. No?
0: Sí, el que va passar al Pentàgon és que només va deixar la marca al cos de l'avió i les ales es van destruir sense generar un forat.
2: Sí, les ales són de plàstic, de fet, les ales sí. no tenen força. De fet, sí. Quan voles es veu que fan així, perquè...
1: Que es pleguen fàcilment, diguem, eh?
2: S'han de moure, no es pleguen, perquè si no, no volaria, però s'han de poder moure, no?
1: Vull dir que quan impactes...
2: Sí.
1: Aquestes seguides deuen tirar enrere.
2: Destruïdes, sí. No tenen força, allò.
3: Sí. Bé, són les que van carregades de carusè. Allà és el dipòsit de l'avió, diguéssim.
0: L'altre punt és que sí que hi ha restes de fuselatge recuperats de l'avió.
1: De fet, hi ha vídeos i fotos, no?, de gent...
0: Hi ha fotografies, hi ha restes de fuselatge. El que passa amb el Pentàgon és que els americans no els hi vas fer especialment gràcia que ataquessin el Pentàgon, bàsicament perquè es vantaven d'aquest lloc més segur, i crec que aquí ho van tapar. El tema dels vídeos també va donar per conspiració, perquè així com de Nova York hi ha molta imatge del Pentàgon, només hi ha una imatge d'una gasolinera en el que es veu una cosa blanca. La cosa és que totes les càmeres que van gravar l'avió que es va estavellar a Washington contra el Pentàgon eren càmeres molt barates, amb molts pocs frames per segon, i van captar imatges molt. I l'altra cosa és que el terrorista que pilotava l'avió tenia realment molta experiència com a pilot, pel que sembla. Llavors, el gir que va fer tampoc era tan complicat, es veu. Hi ha una gent que defensa que sí que hi havia un avió, que van fer passar un avió sobre el Pentàgon, i que just quan estava a sobre van fer explotar el Pentàgon.
1: Ah,
0: això també hi ha gent que...
2: Mateixos,
1: però molt complicat, trobo, no? Sí. O sigui, molta
0: passes
1: feina.
0: Passes l'avió i quan el tens l'avió sobre fas explotar perquè sembli que ha sigut l'avió. També ho van.
1: Un espessó, trobo.
2: És que a vegades el moment navaja de Oca amb la gent el té molt...
1: Sí.
2: Molt desdigat, sí. Perquè és que és més fàcil creure que uns llampats van tirar l'avió allà sobre que començar a pensar que si no termites, que si d'això...
0: He de dir que una persona molt rellevant del moviment conspiranoic es va alçar contra aquesta teoria. Estem parlant de Frank Leche, el senyor australià que es baixava el frameshot. Es va queixar que aquest tipus de conspiracions feien mal al moviment, i ell, però, va haver de posar la seva cullerada, i en el mateix article que fa per rebatre les teories del Pentàgon es queixa de per què el govern va deixar arribar l'avió fins al Pentàgon, agafant una mica les teories del Lee Hobbs, i demana que es jutgi Dick Cheney com a gran traïdor.
1: Obre,
0: això era un article científic,
2: és
0: poc habitual.
1: Tanca el cercle. Això que has dit, aquesta teoria de l'avió que passa i en aquell moment algú fa rebentar allò, m'ha fet recordar en Rebollo llançant la fletxa al 92. Sí. Algú allà fotent el gas, pum, en el moment, perquè no fallés el sondo.
2: Llavors, això sí que crec que va passar de veritat,
1: Sí, sí, per això, que dic que igual era el mateix tio, i saps? Estava allà amb el... Allà.
2: Tu, i, mira, llavors, mira, més connexions Catalunya 11S de Nova York.
1: I tu, Albert, et quedes amb alguna dels dos grups de teories o no? O descartes tot?
0: Home, jo sóc molt fan dels Mihop. Clar, hi ha teories que no van tenir cap científic donant-hi voltes, o sigui, hi ha conspiracions que no van tenir cap científic donant-hi voltes perquè no era interessant, diguem, des del seu punt de vista. Però, com apuntava abans en Joan, també el tema del vol United 93 dona per què parlar. Aquest és un vol que sortia de Newark i anava cap a San Francisco, els segrestadors els segresten, els redirigeixen cap a Washington, pel que sembla cap al Capitoli, tot que alguns diuen que també cap a la Casa Blanca, i a les 10:03 del matí s'estavella en un camp de Pensilvània. Molts conspiranoics deien que les restes estaven molt lluny del cràter, que volia dir que l'avió havia explotat en ple vol, que hi havia testimonis que havien vist un altre avió, que el cràter era molt petit, i sobretot una de les coses que va alimentar és que existia l'autorització per part del govern dels Estats Units d'abatre avions que poguessin estar potencialment segrestats. O sigui, la teoria és si es va estavellar o si algun caça americà el va abatre.
1: Disparar.
0: Molta gent defensa que el va abatre. Va passar el que ha narrat abans en Joan, els passatgers, que molts d'ells quan veuen que comença el segrest, truquen amb els seus telèfons i són informats del que ha passat a Nova York, o sigui, els passatgers del vol United 93 sabien què havia passat a Nova York, es revolten i la situació porta els terroristes a estavellar l'avió en aquell moment perquè no podien controlar les situacions. Existeix...
1: Hi ha una pel·lícula que està molt bé, aquesta...
0: Existeix...
1: United 93.
0: Sí, no s'ha fet mai públic, però existeix els últims 30 minuts de gravació del so de la cabina. en el que tot està gravat, les baralles i tots els conflictes que hi havia entre els passatgers i els terroristes.
2: Espero poder-ho escoltar algun dia, això, eh?
0: Sí, estaria bé que ho desclassifiquessin.
1: Però això, no, a la pel·lícula... Bé.

0: crec que hi ha trossos que són literals, eh? És molt interessant, és una pel·lícula del 2006 i crec que és, bueno, intenta ser molt fidedigna, però és en plan gairebé semidocumental i està superbé. Sergi, t'ha convençut o no? Ah, però sí. No està d'Albert encara?
1: Hi ha la guinda del pastís, que és el World Trade Center 7.
0: Home, ho hem dit abans.
2: Aquest és l'edifici extra que va caure sense venir a cuento, eh? Així,
1: és un edifici de 47 pisos que sobre un quart de 6, o sigui, 7 hores més tard, va caure, cau de forma uniforme i passa una cosa estranya, que és que durant 2 segons cau en caiguda lliure. Això sembla una tonteria, però un edifici només cau en caiguda lliure si li exploten els pilars de suport en un moment donat.
0: Els fonaments.
1: Això va fer que gent com Frank Ledgy publiqués que, evidentment, havia sigut una demolició més per nanotermita. Aquí ho van vestir una mica més, i és que, segons molta gent, el World Trade Center 7 és on hi havia la seu de comandament del govern dels Estats Units que va organitzar l'atemptat.
0: Estava allà, i per això 7 hores després la van fotre a terra perquè s'oblideixin les proves, diguem.
1: Ah, exacte. Va passar una cosa, que és que la BBC va anunciar el col·lapse d'aquest edifici 20 minuts abans de que passés.
3: Home. Però és que ja havia mig col·lapsat. De fet, aquest edifici portava una bona estona amb l'àtic ja havia col·lapsat feia estona.
1: La BBC va dir que el reporter s'havia equivocat, que volia dir està a punt de caure, i va dir ha caigut. Hi ha periodistes de TV3 que van dir coses perquè allò dels nervis i tot. La cosa és... Aquí,
0: quin periodista? Què dius? Que s'ha passat com molt de... Què dius? Un periodista que va dir què?
1: Jo recordo cap a les 2 de la nit, un cert periodista dient fins aquí l'especial, l'atemptat al complex de les 3 Bessones.
0: Ai, molt bé, això.
1: Que
0: a veure si el recuperem.
1: És un tall censurat per la nostra. I aquí va passar una cosa que passava altres vegades, que és que l'organisme que ha fet tots els informes tècnics va cometre un error, que és que en un moment dir que aquests 2 segons de caiguda lliure de l'edifici no sabíem com explicar-ho. Després ja ho van explicar. O sigui, realment va col·lapsar l'edifici i el que cau en caiguda lliure és la façana.
0: Clar.
1: Però aquest document, en el no ho sabem explicar, ha sigut una llosa que sempre més ha donat ales a molta gent per dir veieu com van demolir amb nanotermita aquest edifici.
3: Exacte. De fet, els edificis que van col·lapsar en total van ser 5 al voltant de les Torres Bessones. De les 2 torres, aquest, el World Trade Center 7, i 2 edificis més que van quedar col·lapsats, que van ser un hotel, que era un Marriott, i després una església ortodoxa grega. Van quedar...
0: No se'n parla mai d'aquests.
3: Amb ruïna total. No, aquests no. 3 van tenir col·lapses parcials, 11 edificis amb danys bastant greus, després 37 edificis amb danys moderats. Però, esclar, va crear una
2: zona de devastació. Que quan cau tot allò, la quantitat de runa, de pols, de tot...
0: D'asbestos, que tremendo.
2: Clar, és que molta gent devia morir no només de la caiguda, sinó d'estar per allà pol·lulant i que li vingués tot... Hi ha vídeos, crec, que es veu com va arribar tota la polseguera. Això de portar tot de pedres i de coses que poden treure't un ull o bueno, com a mínim, no sé.
0: I que hi ha gent afectada molts anys després que han tingut malalties.
2: Clar, perquè respirar això... No, i a més, tot això cau a sobre dels terrats, no? Una mica com a Pompeia, quan te cauen les pedres del volcà i se cau la casa del pes, doncs una mica alguna cosa semblant, suposo, eh? Jo, ja sabeu que jo sóc de lletres, no hi entenc pas de tot això, però ho suposo, com a ciutadà, que, bueno, tot al voltant deu quedar afectat.
0: I a tot això que deia l'Albert, hi ha la investigació oficial, que són centenars i centenars i centenars de pàgines, i segurament això que deies també, de que es van haver d'anar dedicant-se també a anar desmuntant les teories de la conspiració, que, de, segons com, per alguns, segurament és la manera de validar-les, també, no? No sé, Sergi, tu t'ha convençut o no, al final, això?
2: A mi m'ha convençut... No. No perquè no ho hagi fet bé, perquè l'explicació ha estat molt bé, però o sigui, segueixo pensant que, bueno, podria
0: algú
2: ser...
0: Ja.
2: El que passa és que quan entrem en coses de nanotermites, jo, molt més senzill, que en Bujo sabia, i que, però tot el rotllo nanotermites no m'ha convençut. A mi, quan ho compliques massa, em poso, ja m'amarejo i dic, uf, no, prefereixo pensar que és tal qual i ja està. Però bé... La imatge aquella d'embuix en aquella escola de nens i tot plegat, doncs tot, bueno, és una conspiranoia que pots arribar a pensar que podria ser real, però que ara seguiré pensant que no. I bé, cadascú que pensa el que vulgui, perquè aquí cadascú té les seves idees. Bé, ara és aquell moment en què hem de parlar de conspiranoies de veritat, perquè la Terra és plana o la Terra no és plana? Perquè jo pensava que venia a parlar d'això.
3: Jo, bueno, i nosaltres fa temps que ho estem dient amb el director del programa, que és en Sergi Terrés.
1: Ui, no hi ha manera, eh?
0: Aquí no hi ha direcció, no. Aquí cadascú, això és col·legiat, no?
2: Així no parlem de si la Terra és plana o no, perquè jo...
0: Una... Hem vingut a parlar del 25è aniversari de l'atemptat més important del món i només que...
3: Sempre surten excuses.
1: Sí, sempre pilotes fora...
0: No,
1: pilotes fora, tot...
0: Hi havia un que deia això, no toca...
2: Deixar... Sí, ho haurem de deixar per un altre dia, perquè aquí tenim nosaltres, tenim el nostre Dembélé, que a la part final del programa ve a explicar-nos cosetes, no?, llegat cultural del cas que hem parlat, bueno, que ha deixat en la música, en les pel·lícules. Evidentment, estem parlant d'una cosa estatunitenca, totalment històrica, i per tant segur que ha deixat molts de llibres, moltes cançons, moltes pel·lícules, alguna segur que en farà esment, perquè ella és molt fan de Nicolas Cage. Però bé, va, no valoraré res. Deixem que en Xavi Gorro ens il·lustri amb el llegat cultural que ha deixat l'11 de setembre de 2001 en l'imaginari col·lectiu i en la cultura popular. Xavi Gorro, hola.
4: Què tal?
2: Nou.
4: Molt bones.
2: Bueno, aquí, mira, fent la petà amb els companys aquí
4: ja.
2: De la Catalunya Central.
4: No, a mi se m'havia dit que hi havia una escaleta que estava tot mil·limetrat per tempos i que...
0: Però si ho hem seguit, bueno, fil per randa.
4: Sí,
0: el que
4: sí,
0: passa
4: sí.
0: És que tu no... no
4: clar,
0: no
4: serà això.
0: Fixat.
4: Jo anava a ser breu, però, bueno, veient com ha anat el programa, no ho seré.
2: No, tira. Pren-te el temps que vulguis.
4: Explicaré totes les xurrades que tenia...
0: Les escaletes són llegendes urbanes.
4: Ja. Va, si us sembla... Fem com sempre, no? Fem l'apartat cultural, comencem parlant de llibres, i jo us destacaré tres llibres que són, bueno, no parlen de conspiracions, sinó que parlen dels fets reals. El primer parla dels fets reals i oficials, perquè el primer llibre que es va publicar, bueno, dels primers llibres que es va publicar, o el llibre que s'ha seguit més, és un, que és l'informe de la comissió que es va fer sobre els fets de l'11S. I, bàsicament, allà el que es detalla és minuciosament les errades que van haver en intel·ligència, la cronologia com es van produir els atacs i la planificació que Al-Qaeda va dur a terme per dur a terme aquests atemptats i fer caure les torres. Per tant, diguem que és la versió oficial que dona el govern dels Estats Units, en la que ens hauríem de creure, tot i que hem vist que, bueno, que hi ha altres teories que potser són més divertides que l'oficial, no? Un altre llibre sobre el cas és La Torre Elevada, Al-Qaeda i el camí cap a l'11S, d'un senyor que es diu Lawrence Wright, que a més aquest senyor és guanyador d'un premi Pulitzer, i aquest llibre doncs és considerat doncs un llibre de referència que ens explica doncs com funciona el tema del jihadisme modern, explica de manera molt rigorosa com era la vida i qui eren els membres fundadors d'Al-Qaeda i quina era la feina de l'FBI per intentar aturar aquesta gent, que ja vam veure que com a mínim a l'11S no els hi va funcionar gaire. I el tercer llibre sobre el cas es diu 11 de setembre, el dia que va canviar el món, que bàsicament això és una recopilació de cròniques periodístiques i també d'anàlisis polítics que es va editar sobretot per al món hispanoparlant, o sigui, està editat en els altres dos també, però aquest es va editar especialment en castellà, i el que fa és bastant interessant perquè el que fa és narrar l'impacte geopolític immediat i les guerres que es van derivar posteriorment com a conseqüència ja no només de l'atemptat, sinó de les psicosis sobre altres atemptats, perquè si us en recordeu, en els mesos posteriors, qualsevol cosa que sortia de la normalitat ja era un altre atemptat que s'estava produint, o que estava planejant. I aquest llibre el que fa és això, és intentar explicar la psicosi que es va viure doncs arran de l'11 de setembre de l'any 2001. Però el que és interessant d'aquest cas, hi ha moltes coses interessants, eh? I després parlarem la que a mi m'ha agradat més, però també són el que és el tema audiovisual, les pel·lis, documentals i tal. Hi ha milions de documentals que parlen sobre el tema. Si fiqueu ara ja a la televisió i mireu, aneu als canals de història, i el canal de documentals en general, trobareu milers de documentals que expliquen el cas. Alguns són més rigorosos o altres són menys. Jo el que ho portaré són tres pel·lis, dos de les quals ja les heu citats. Una és United 93, una pel·lícula de Paul Greengrass, que es va estrenar l'any 2006, té un 6,7 de Film Affinity, i com ja heu dit vosaltres, està considerada com la pel·li més rigorosa que parla sobre aquests atemptats, ja que, a més o menys, ens explica en temps real què va passar dins d'aquell quart avió de passatgers que s'havia d'estavellar contra el Capitoli, que va acabar caient a Pensilvània per una rebel·lió dels passatgers contra els terroristes, i per tant podem dir que és la pel·lícula més aclamada sobre aquests fets. L'altra és la que a mi m'agrada més, perquè bàsicament està dirigida per Oliver Stone, però està protagonitzada per l'immens Nicolas Cage, que no ha fet mai una pel·lícula dolenta a la seva vida, i qui em digui el contrari, doncs... no té la raó. La pel·lícula es diu World Trade Center, també és del 2006. Té un 4,6 de Film Affinity, però això no vol dir res. No us ho creieu? No vol dir res. Una gran pel·lícula. Bàsicament el que fa aquesta pel·li és...
0: Una cosa, Xavi, perdona.
4: Sí.
0: Has dit que Nicolas Cage no té cap pel·lícula dolenta?
4: Cap ni una.
5: Sí, deixa'l.
4: Cap ni una.
1: I per què no va fer Superman?
5: Això s'ha dit i això es diu constantment en aquest programa.
0: Quant temps fa que fem el programa? I aquí no... Si a la Terra no
5: és plana... I llavors pretén que la gent se'l prengui en sèrio.
4: Cap ni una.
0: Ja està. Vale. Davant.
1: Va faltar Superman.
5: Jo recordo haver vist al cine, en una de les pitjors nits de la meva vida, anar a veure Ghost Rider.
4: Buah, boníssim.
5: Obra mestra.
4: I bueno, si va. Hagués fet de Superman, és que això, com diu l'Albert, això hauria estat ja un Oscar.
5: No tens cap tipus de credibilitat i va, seguim.
4: Nicolas Cage, no sé, jo crec que és el millor actor de la història de Hollywood. Però bueno, aquesta és una
6: pel·lícula. Jo de Nicolas Cage, l'única cosa que diria és que, sisplau, la gent recordi que un tio que no era Nicolas Cage, que ni tan sols s'assemblava a Nicolas Cage, un bon dia va anar al Bernabéu i va ser rebut amb tots els honors perquè va dir que era Nicolas Cage, fins i tot pel president del Madrid d'aquell moment, que era Ramon Calderón. Sisplau, busqueu les imatges perquè són...
0: Això no sé si diu gaire re bo de Nicolas Cage, en realitat. Perquè aquest és un tio que ni se li assemblava. No, exacte.
4: Nicolas Cage, per cert, que suposo que ja ho sabeu, però si no ho sabeu, aquest senyor és família, és el nebot de Francis Ford Coppola. I ell, dintre de la seva humilitat, es va canviar el nom, perquè en veritat ell es diu Nicolas Kim Coppola, es va canviar el nom perquè la gent no el contractés per ser família de qui és, sinó pel seu talent. I el tio carda dos o tres pel·lícules l'any, per tant, per algú serà.
0: I també en va fer una de fent de Dràcula, i en fi...
4: No cal, boníssima, sigui, també, boníssima, no crec que és... com totes. Però bueno, en aquesta pel·li...
0: Parlàvem de cultura, no,
4: sí,
0: d'això.
4: En aquesta pel·li, Nicolas Cage no fa de Dràcula, sinó que bàsicament explica la història real dels dos últims policies que van quedar atrapats vius sobre les Torres Bessones i l'esforç que els heroics equips de rescat, perquè ja sabem que els Estats Units tot ho venen amb molta èpica, doncs van la tasca d'aquesta gent va tenir per alliberar aquestes persones. I acabem amb una pel·li que... no parla dels atemptats, sinó que parla de les conseqüències, que és una pel·lícula, aquesta és una pel·lícula molt bona, i ara parlant en sèrio, que potser ja heu vist. Es diu, com el nostre programa, com la nit més fosca en castellà, La noche más oscura. És una pel·lícula d'any 2012, té un 6,8 de Film Affinity, i explica, arrel dels atemptats de l'11S, el que fa és seguir a la història real d'un equip d'investigació de la CIA, que al llarg d'una dècada intenta trobar i eliminar el líder d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden. I el que fa aquesta pel·lícula és explicar com va ser l'operatiu per, primer, localitzar Bin Laden, segon, com es va fer tota la trama per capturar-lo, i després, què va passar? Que van entrar allà, se'l van carregar i van marxar. Però...
7: Perquè no ho hem explicat, però això va passar, eh?
4: Sí, sí, això és real.
7: Suposo
4: això és real.
7: Que
4: sí, sí.
7: Qui més qui menys ho sap, no? Que sí. El 2011 van atrapar, teòricament, perquè llavors aquí havia una conspiració extra que donava un altre programa, van atrapar en Bin Laden i sí. El van...
4: Van tirar al mar.
7: En principi.
4: Que
7: a Pakistan, cert, eh? A Pakistan, no Afganistan, clar, eh?
4: Pakistan.
6: Anava a dir, per fer això van violar la sobirania d'un tercer país, així
4: bueno,
6: pel...
4: Clar, perquè a Venezuela no van violar res.
0: Clar, Donald Trump, això és una
6: no,
0: cosa...
6: No, com a Venezuela. Però el fort d'això és que les memòries de l'Obama, que era el president dels Estats Units en el moment que capturen a Bin Laden, explica aquest episodi. I explica que clar, que va rebre una trucada del president o del primer ministre de Pakistan d'aquell moment.
7: Sí.
6: I que el tio va despenjar el telèfon pensant, bueno, ara em foto una bronca, bueno, veiem que tampoc, però bueno, ara passarem un mal rato, saps? I el tio, el president de Pakistan, bueno, no pateixis, ara tindré una mica de liu aquí al Parlament, perquè vulguis que no, però ja ho gestionarem, no patiu. Vull dir que...
0: O sigui, que se li va disculpar gairebé el president de Pakistan
6: sí,
0: o
6: sí,
0: el
6: sí,
0: de
6: pare.
4: Li va donar les gràcies per venir a ocupar-me el meu país.
0: Gràcies sí, per treure'm sí, aquest sí, marrón sí, de sobre, sí, també sí. T'ho diré, perquè... Tenia aquest senyor a casa, no sé si és gaire bona idea.
4: Bueno, a casa, que no sortia de la casa on la que estava, era una mena de búnquer on estava tancat i, clar, no es movia perquè no el localitzessin. I presumptament el van acabar localitzant. Però... segurament tots coneixereu una pel·lícula que es diu Rambo 3. I segurament espero que l'hagueu vist.
3: Boníssima.
4: Aquesta pel·lícula bastant bona. Bueno, una pel·lícula, diguem. No sé. Pel·lícula de Rambo.
0: Va, Nicolas Cage, boníssim. Vale. Va.
4: Bueno, i Rambo també, eh?
0: Que sí,
1: Rambo també. Estem parlant de Sylvester Stallone, eh? Respecte.
4: Exacte. Doncs bé, en aquesta pel·lícula, John Rambo va a l'Afganistan a ajudar els mujahidins que estan, diguem, en guerra contra l'invasor soviètic. Doncs bé, aquesta pel·li té un mite sobre seu. Un mite que és conegut com una mena d'efecte Mandela, que és aquell fenomen psicològic, podem dir-li així, on un grup de persones recorda exactament que ha viscut un fet o que una cosa ha passat i que és mentida, que en veritat no ha passat, però que ells estan convençuts que això ha estat així. I el cas de Rambo 3 és un d'aquests exemples que, diguem, és un dels més importants dins de la cultura pop. Perquè aquesta pel·lícula és de l'any 1988, per tant, estem en plena Guerra Freda. Hi ha finals de la Guerra Freda, però en aquell moment on, diguem, hi ha una tensió entre el que és el bloc capitalista, liderat per Estats Units, el bloc comunista, el bloc soviètic, liderat per la URSS, i diferents, diguem, països satèl·lits que estaven a l'òrbita d'uns i dels altres. I el cas de l'Afganistan, diguem que estava sota l'òrbita soviètica, vale? En aquell moment. I en aquesta pel·lícula s'explica com John Rambo se'n va a l'Afganistan, s'alia amb els mujahidins, que eren els guerrers islàmics que estaven lluitant contra aquella invasió soviètica i que rebien, això és verídic, finançament, armes i sobretot suport logístic dels Estats Units, i ho fa, diem, doncs, per expulsar l'enemic soviètic, no? Aquesta pel·lícula clarament és una pel·lícula de propaganda anticomunista i pro-Estats Units. I, diguem, en el context geopolític d'aquell moment, doncs, bueno, s'entenia que el que lluitava contra el comunisme eren els meus aliats i, per tant, els mujahidins eren els aliats dels Estats Units. Però, clar, què passa? L'11 de setembre del 2001 hi ha un atemptat contra els Estats Units. I aquella gent que en algun moment, aquests grups extremistes, que en algun moment, i sobretot grups extremistes de l'Afganistan, que en algun moment els veies com aliats, doncs, clar, ara són els teus enemics. I què passa? Doncs bé, que aquí és on va aparèixer aquest rumor. Perquè cap a l'any 2003 va començar a circular que a la pel·lícula de John Rambo, de Rambo 3, al final, hi havia una frase que acabava la pel·lícula que deia «Els valents guerrers mujahidins de l'Afganistan». O sigui, que la pel·lícula lluava a la lluita d'aquesta gent.
0: En realitat, no era de propaganda americana, sinó al revés.
4: Bueno, era per donar les gràcies als, diguem, als mujahidins per la feina que estaven fent per eliminar el comunisme. Clar,
0: bueno, això, sí, al revés, d'acord. Sí, sí.
4: Això, bueno, no passa res. En el context de l'any 1988, doncs no passa res. Però què passa? A partir del 2001, la cosa, hòstia, no, molta gent això no ho veuria bé. Però clar, va començar a córrer el rumor de que aquest missatge havia sortit a la pel·lícula, sortia en els crèdits finals de la pel·lícula, i molta gent doncs estava enfadada. Però què passa? Que clar, la productora va dir, a veure, no, que això és mentida, que la frase que surt a la pel·lícula no és aquesta, sinó que el missatge final que es dona és, literalment, diu, el valor de la gent de l'Afganistan. O sigui, fan un homenatge no als mujahidins, sinó a la gent, al ciutadà de l'Afganistan. Però es veu que es va començar a córrer l'efecte Mandela de que no, que això era fals, i que el missatge aquest d'homenatge als mujahidins era la versió correcta, i l'altra doncs, va ser un afegit que a correcuita Hollywood va ficar després. Però em sap greu trencar-vos el mite, perquè aquesta frase dels valents guerrers mujahidins de l'Afganistan mai ha aparegut a la pel·lícula de Rambo 3. La frase original sempre ha estat que està dedicada al valor de la gent de l'Afganistan, i que, per tant, doncs un efecte Mandela que corre dins de la cultura popular i de les pel·lícules de Rambo, que és, bueno, una pel·lícula que es va veure en aquest entremig de la polèmica en aquell moment.
0: Però si parlem Mandela com il fo.
4: Sí, però si parlem de polèmica, l'11S va tenir molta polèmica en el terreny musical, que a mi és el que m'agrada. I és que la corporació d'emissores del Clean Channel Communications, que ara es coneix com iHeartMedia, vindria a ser com Radio Associació de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, però a lo bèstia, no? O sigui, un conglomerat de moltes emissores per arreu del país, en concret aquesta gent tenen 1.100 emissores de ràdio a tots els Estats Units, arrel d'aquests atemptats de l'11 de setembre, van fer una llista, podem dir una llista negra, que consideraven, literalment, com a líricament qüestionables. És més, després dels atacs, aquesta gent va censurar una sèrie de cançons. Van dir que les seves emissores no podien sonar doncs, una sèrie de cançons relacionades amb temes controvertits. Si voleu, us dic així per sobre els grups perquè veieu la bajanada que van arribar a censurar. Primer de tot, van censurar totes les cançons de Rage Against the Machine. O sigui, totes. O sigui, no podia sonar ni una.
0: Directament, eh?
4: Sí, sí,
0: parlessin totes. O no parlessin de Torres, ni de tot. Res, ni d'Afganistan, ni
3: van
0: res.
3: Van aprofitar, van passar el rodillo.
4: Exacte, s'ha de dir que Rage Against the Machine és un grup que ataca clarament sempre totes les seves cançons al sistema de vida americà, procomunista, per totes les lluites socials del món, menys les lluites americanes, tot i ser dels Estats Units. Per tant, les van prohibir totes. Dels ACDC en van prohibir 6. Totes són cançons que parlaven d'infern, de foc, de, bueno, i de coses, d'explosions i tal. Van prohibir...
0: Hi havia un censor que es dedicava...
4: Sí, a... sí. Van prohibir l'Ironic de l'Alanis Morissette. No sé si coneixeu la cançó, però que en un moment de la cançó, una estrofa de la cançó, parla de que un avió s'estavella. I clar, això no va agradar. Van censurar una cançó dels Bangles que es diu Walk Like an Egyptian, si us sona.
0: Sí, home,
7: i tant. És un temazo.
4: Pues aquesta...
0: Bangles té dues cançons, no?
4: Ui,
0: aquesta és la segona.
4: Era perjudicial. Van censurar l'Obladí Obladà dels Beatles.
7: Home.
4: I tres cançons més, eh? També el Lucy in the Sky of Diamonds, el Ticket to Ride i a la Day in a Life. Per què? No se sap. Dos cançons dels Black Sabbath, que dius, bueno...
0: Perquè no li devien agradar els censors.
4: Sí, ja pot ser, ja pot ser. No? També va censurar Bruce Springsteen, perquè...
3: Però això ho trobo bé.
4: Sí? No t'agrada Bruce Springsteen?
0: En Sergi hagués censurat a Nicolas Cage. Està...
7: Bueno, totalment.
4: Mala gent. Per resumir, van també censurar Buddy Holly, la Creedence Clearwater Revival, a Dio, a la cançó, la mítica cançó, diguem que explica la història de la música americana, que és American Pie, del Don McLean. Bàsicament, per aquesta cançó parla de... Bueno, és un homenatge a tres músics que van morir en un accident d'avió. van censurar el The End dels The Doors i una cançó que en principi és un homenatge a Nova York, que és el New York del Frank Sinatra, però també a l'imatge de John Lennon. També censurades. També el Knockin' on Heaven's Door, tant en la versió dels Guns N' Roses com la del Bob Dylan, Lynn Skirin, Metallica, Nine Inch Nails, Korn, Limp Bizkit, The Hot Chili Peppers, Queen, els Rem...
0: Saps si van censurar It Raining Men?
4: Van censurar It Raining Men, exacte. Van censurar It Raining Men. O sigui, el criteri bàsicament era censurar qualsevol cosa que parlés d'avions, de foc o de caure. Ja està. Per exemple, hi ha una cançó dels Van Halen, que és el Jam, que salta, també va ser censurada. Però el més fort és que van censurar una cançó d'un grup espanyol. Un grup que es deia Los Bravos, no sé si us sona, jo crec que els més vells de la casa els sonarà, una cançó que es diu Black is Black, doncs aquesta cançó també va ser censurada. I clar, aquí ja va haver... Sí, res. Los Bravos, fora. No sé si algú als Estats Units hauria escoltat aquesta cançó mai, però per si de cas. Però clar, aquí hi ha la resposta dels músics, no? Alguns van respondre amb indignació, altres amb resignació i alguns amb ironia, bàsicament van dir que això era ridícul. Per exemple, Tom Morello, el guitarrista del Rage Against the Machine, va ser un dels més crítics amb això i va dir que, a veure, bàsicament, si el govern o una ràdio dels Estats Units s'ha dedicat a censurar totes les seves cançons que bàsicament parlen de llibertat i de crítica al sistema, vol dir que ells estan fent bé la feina i que la ràdio nord-americana el que es dedica és a retallar llibertats i a defensar i anar en contra de la defensa del país. Neil Young, per exemple, que també va rebre el veto amb una cançó, amb el Rockin' in the Free World, irònicament, no es va enfadar, sinó que va agafar i va compondre una cançó poques setmanes després, que es diu Let's Roll, que és un honor als passatgers del vol 93 de United Airlines, i aquesta cançó es va convertir, irònicament, en una de les més reproduïdes en totes aquestes emissores. Per tant, un tio que els pogués censurar et crea una cançó que va ser estrella.
0: Encara hi va ser algun calé, diguem.
4: Sí, segurament. Un grup que són els The New York Dolls, un grup dels anys 70, un grup que feia, diguem, feia glam punk, també van tenir censurada una cançó que es deia Subway Train. I aquesta gent, bàsicament, van sortir amb humor i van dir que els semblava increïble que els executius d'aquesta emissora del Clean Channel haguessin perdut el temps en buscar la seva cançó, una cançó dels anys 70, i ficar-la a la llista negra, que, per tant, bueno, els hi feia fins i tot il·lusió. I Bruce Springsteen va sortir arreu dels atemptats com a protesta a aquesta censura i el que va fer va ser no composar una cançó, sinó composar un disc sencer, que és el The Rising, a l'any 2002, un disc que parla, sobretot, de recuperació i de superar el dol que patia la ciutat de Nova York, i les emissores del Clear Channel van haver de promocionar-lo massivament per nassos, perquè aquest disc doncs, va ser un èxit de ventes i de públic. I ara, després d'això tot això que us he explicat, acabem amb la cançó, acabem habitualment el programa. I com heu vist, hi ha moltes cançons, no?, per acabar, i moltes cançons censurades que podríem tancar el programa. Però avui ho farem amb un senyor que, no sé si a l'any 2006 vosaltres us connectàveu per internet. Sí, no?
7: Sí. Aviam. És que ho estic veient.
4: Jo sé que m'entens.
7: Ho estic veient i això és una fantasia.
4: Avui parlarem d'un senyor...
7: El que es fa a punt de viure és història de la nit més fosca.
0: Tot el programa d'avui ha estat una fantasia, home.
4: Sí.
7: No, escolta això.
0: La cirereta del pastís és aquesta.
1: Avui acabarem... Sí, superarem els hermanos Calatrava?
4: Sí.
7: Sí. De
4: l'hermano Calatrava latino, podríem dir. Avui acabarem... Més que amb una cançó, però sobretot amb un videoclip. Una cançó que es recordava per la seva lletra, però també pel seu videoclip, que ho va petar fortíssim, sobretot a YouTube. Bueno, bàsicament només a YouTube, perquè només es va distribuir per YouTube, on apareixia un senyor amb barret, amb un barret de cowboy.
7: No puede ser!
4: Exacte. Un vestit brillant, una mena de bigoti, no sé si portava bigoti o alguna cosa així. I l'home aquest es dedicava a plorar davant d'una tele que projectava la imatge de les Torres Bessones caient, però que ho feia a ritme d'una mena de cúmbia electrònica, mentre deia una frase molt coneguda, que ja hi tan sèrgic, que és no puede ser, no puede ser.
7: Dios mío, no puede ser.
4: Estem parlant del senyor Delfín hasta el fin, un home que ell volia ser cantant de veritat, però en veritat es va convertir en un dels, podem dir, primers memes d'internet, i que, atenció, aquest home va acabar governant la seva ciutat. Però va acabar governant.
7: Ecuador, no? Era?
4: Era un senyor, era d'Equador, sí, va acabar ser alcalde de la seva ciutat i va acabar condemnat per la justícia. Però anem per parts. Aquest senyor, el seu nom real, era Delfín Quispe, i abans de fer-se viral, doncs era un músic ambulant. Ell era d'una ciutat que es diu Chimborazo, d'una zona que es diu Chimborazo, a l'Equador, i que, bueno, es guanyava la vida bàsicament fusionant el que és el folclore andí, la música andina, amb sintetitzadors, amb música més moderna, i feia una cosa que ell li deia tecnofolclore. Cúmbia electrònica, val? Però què passa?
0: Un invent seu.
4: Però què passa? Que l'any 2000...
0: Com la terra més fosca, diguem, un invent.
3: Sí, un invent més plana.
4: Sí, però sense tanta vergonya aliena. Perquè aquest senyor en 2006 podem dir que va crear la seva obra mestra bizarra, la cançó Torres Gemelas. I la lletra, bàsicament, el que fa és narrar com aquest home perdia el seu gran amor, la dona o l'home, no queda clar, que estimava, perquè aquesta persona estava dins de les Torres Bessones l'11 de setembre a Nova York. Però el que és important, a part de la lletra, és el videoclip, perquè el videoclip és una locura visual, és una cosa molt barata, o sigui, perquè us feu una idea, a l'estil Letizia Sabater, amb l'home fent balls estranys, plorant, tot molt exagerat, molt dramàtic, no sabem si riu o plora, no sabem si s'encarda o no, i mentre ell va cantant la seva lletra, que bàsicament narra els fets que van passar aquell 11 de setembre del 2001, doncs, de fons, anem veient doncs, les imatges d'avions estavellant-se, la gent corrents pels carrers de Nova York, les torres enfonsant-se, o sigui, tot és molt creepy.
0: Caos.
4: Però clar, això què passa? Que a internet doncs, això va tenir un èxit massiu, ja no per la qualitat, sinó per el friquisme de la història. I clar, podem dir, bueno, després d'aquest èxit, el senyor Delfín, doncs, no, quedaria vivint de la fama d'aquesta cançó o faria més cançons, no? Doncs no. Es va dedicar a la política. I l'any 2019 es va presentar a les eleccions per ser alcalde d'Aguamonte, que era la seva terra natal, amb l'eslògan, atenció, sí puede ser. La seva cançó deia no puede ser, ell va dir sí puede ser. I què va passar?
7: Quin geni.
4: Va guanyar. Sí, per tant, tenim un meme d'internet, un tio vestit de cowboy i tal, que tenia un videoclip friki sobre les Torres Bessones, que va acabar doncs, bueno, sent alcalde de la seva ciutat, bueno, de la seva regió. I el senyor Delfín, tot i ser un home viral, va acabar malament la seva trajectòria política. Perquè què va passar? L'any 2021, la Fiscalia d'Equador va començar a investigar-lo. I sabeu per què? Una cosa que també ha passat aquí, aquí no estic dient a Roses, però estic dient a l'estat espanyol, perquè aquest home va ser culpat per un presumpte tràfic d'influències durant la pandèmia de la Covid-19. Bàsicament se'l va acusar de comprar mascaretes i desinfectants a sobrecost per afavorir amics seus. A mi me sona això, eh?
0: Tot té connexions.
4: Tot té connexions. Però què passa? Aquest senyor va ser condemnat. O sigui, demanava una condemna a 5 anys de presó. Els seus advocats podem dir que van fer la feina. Es van començar a apel·lar totes les resolucions i el van mantenir fora de la presó. Aquest senyor encara no ha entrat a la presó i no fa pinta que entri a la presó, però què passa? Doncs que la seva carrera política doncs, no va acabar gaire bé. I avui en dia el senyor Delfín Quispe doncs, continua en llibertat. No pot dedicar-se més a la política, perquè, bueno, no ho va fer gaire bé. De tant en tant apareix i fa algun espectacle, canta alguna de les seves cançons, però clar, diguem que ja no és el mateix, i ha passat de ser, diguem, el rei de YouTube a un polític amb comptes pendents a la justícia, i això, doncs, no agrada. I avui, doncs, bueno, per acabar amb una mica d'humor, perquè el programa, a veure, ho hem fet així distès, però el programa, el cas d'avui és xungo, doncs per acabar amb una miqueta d'humor, doncs, no podia ser d'una altra manera que acabar amb la cançó aquesta del senyor Delfín Quispe, o el senyor Delfín hasta el fin, i la cançó Torres Gemelas, que espero que escolteu, però sobretot que mireu el videoclip.
7: És una fantasia acabar amb aquesta cançó que no esperava mai viure-ho, això. Has deixat el llistó molt alt per a tota la que queda de temporada, Gorro.
4: Sí.
7: Espero que en siguis conscient.
0: Hem seguit l'escaleta perfectament, eh?
7: Bé, o sigui, doncs és sorpresiu, perquè nosaltres no seguim mai cap escaleta, eh?
4: No, i ara tampoc.
0: Doncs mira, com ha hagut prova d'intervenir la Terra no és plana perquè sí, la nit més fosca segueixi una escaleta.
7: No, però ja el següent programa ja torna a ser com sempre, eh? No pateixis.
0: Com es diu en biguetà normatiu, arrajatable, eh? L'heu seguit molt bé.
7: Bé, doncs escolta'm, jo crec que ens ho hem passat molt bé, que hem fet un programa distès, educatiu, bueno, educatiu no ho sé, però en fi, no crec que haguem explicat res que la gent no sàpiga, però almenys, mira, hem passat una estoneta, hem debatut cosetes, i crec que potser el gran descobriment del programa és aquesta cançó, qui no la conegués, d'en Delfín Sin Fin. Us recomano també veure un cover que té amb la Tigressa de l'Oriente i la Wendy Sulca, personatges èpics on te'ls hi hagi. Remeneu una mica, veieu una mica els vídeos d'aquest senyor. Doncs bé, escolta, jo crec que ho podem deixar aquí perquè ja portem una bona estona en aquest programa especial l'11 de setembre. Per part nostra, per part de la més fosca, la temporada comença d'aquí re, amb la desena temporada, amb nous casos de crònica negra, de true crime. I també, per la part de La Terra no és plana, el seu presentador, l'altre Sergi T, el menys físicament agraciat, ja us explicarà també què podeu trobar-hi.
0: També, Sergi, això de que menys físicament agraciat, en tot cas, que ho diguin les nostres oients i els nostres oients. Jo crec que el repto fer una enquesta i a veure què passa.
7: No facis, doncs, perdràs.
0: Podem fer-ho, cap problema, jo no tinc por. Doncs sí, també ben aviat començarem la segona temporada amb infinitat de històries i de col·laboradors i de de mites que intentarem desmuntar i que ens ho passarem molt bé. Res, escolteu, gràcies per haver volgut participar també en aquesta aventura. Jordi, Albert, Xavi, Sergi, Joan. I escolta, seguiu-nos a les xarxes, a La Terra No És Plana, a Instagram, La Nit Més Fosca, i no sé, ens anem veient a veure si en fem alguna altra ben aviat. Això ha estat La Terra Més Fosca.
8: El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York.
9: ¡No puede ser!

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí.
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 17:15. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Qui soc, qui som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Qui soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperant el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
1: Gràcies, Mont. Bona tarda.
2: Bé.
1: D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada, és d'aproximadament les 4, per arrencar en ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que comptarà amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Hi ha des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 es trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al bell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
1: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora, els 3 detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí.
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.
3: Clàssics, hits, dance, urban,
4: fórmula, Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons els fons oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està donant a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és l'ambient?
2: Bona tarda. Doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera ha arribat ja a la plaça Orquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana. Hi ha moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient festiu, reivindicatiu i tranquil.
1: Gràcies, Mont. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
3: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a dos quarts de sis. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs, hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
1: Més enllà de la diada, hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 1:45 del migdia per causes que s'investiguen: un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 7, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona a motiu de la diada d'avui, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via, amb el carrer Casanova, i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Precisament fins a les Terres de l'Ebre anem, on la mobilització ha començat també a 5:45 de la tarda. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
2: Bona tarda. Ja estem aquí a Amposta, des del pont penjant, com us anunciàvem prèviament, on les dues columnes de manifestants aquí avui a la capital del Montsià s'han trobat per tal de celebrar i de reivindicar este 11 de setembre. Al moment àlgid de la concentració s'han omplert els carrers d'Amposta. Milers de persones han tornat a omplir els carrers de les Terres de l'Ebre per tal de reivindicar aquesta independència que des de l'ANC continuen reivindicant i que continuen catalogant com a èxit i com a pas de sortida per a continuar, per a tornar a arrencar aquesta lluita. Polítics d'arreu de les Terres de l'Ebre han recalcat que, bé, aquestes terres són unes terres de reivindicació tant en el riu, tant en el transvasament, com en aquests moviments polítics que reivindiquen la nostra parla, el català, i també la manera de viure aquí baix a les Terres de l'Ebre. Dit això, ara ja comença a baixar l'afluència de gent, comença a desaparèixer aquestes milers de persones que hi havia en una diada que torna a reavivar una miqueta aquest moviment independentista que potser hi havia la sensació que anys atrás havia estat menguant.
1: D'altra banda, una vintena de furgons de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra separava a les 6 de la tarda una concentració de Núcleo Nacional d'una altra de signe antifeixista a la plaça Verdaguer de Barcelona, al mig de l'Eixample. La manifestació antifeixista, molt més nombrosa, tallava l'avinguda Diagonal. La policia ha encapsulat els concentrats ultres a les confluències del carrer Mallorca amb Roger de Flor per evitar que els dos grups es poguessin trobar. Hi ha hagut algun moment de tensió entre els antifeixistes i els Mossos amb llançament d'objectes a la línia policial. En aquest segon grup s'han escoltat crides de No passaran o Barcelona serà la tomba del feixisme a l'hora que s'han exhibit a estelades. D'altra banda, també informem que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de la capital catalana ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya poc abans que arrenqués la marxa sobre 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a l'N340, on han fluid i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Busquem ara la previsió del temps per aquestes últimes hores del dia i, sobretot, mirant ja el cap de setmana que arrenca demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. La diada ha estat d'un temps tranquil. De fet, encara ho està sent, amb una temperatura que ha pujat una mica més que la d'ahir, però sense una calor insuportable. Una jornada de meravella, de fet, per fer activitats al ras. Les immediates hores apareixeran alguns núvols al voltant del Montseny, també gran part de les comarques del prelitoral, cap al sud de Girona, al voltant, per exemple, de les Gavarres, i ja aquesta matinada i el dissabte, entre les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona, arribaran a aparèixer núvols una mica més potents, fins i tot amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i, a més, sempre de caire molt local, per exemple, el Penedès, el Camp de Tarragona, el Vallès, algun ruixadet. La temperatura, com la d'avui, i, per tant, al matí també despertarà força fresquet.
1: Gràcies, Lluís Mi. La darrera informació és que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
7: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
8: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
9: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
10: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
8: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
11: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
12: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
13: Fórmula Rubí.

0: Són les 9 de la nit.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem, la història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com... Ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar... La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort, també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, fem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
4: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere el, tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i, per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això, eh? O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, a principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008, i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures, i per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30, doncs, no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... Cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant, bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
6: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, en el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una És una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no ploren en la superfície, i etc. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè, tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit, doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I, per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
5: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dintre 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres? Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
4: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
0: Quatre gotes. El podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
4: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra, doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
7: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'or, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
7: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
7: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. el sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop cobres la aixeta, et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
7: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem amb els temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
7: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
7: Tot no, però una part. Però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribarem, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
8: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
8: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot girar entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió.

0: compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer a un volum molt alt, molt alt, i que té recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
0: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de claveram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i, de cop, plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
1: Ni mama ni momo.
0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
2: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? Al nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
0: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
2: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú, i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem.

0: Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no?, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa? O vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació? No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés madurativ del cervell?
0: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
1: Vols fer cada malament,
0: que no saben ni què vol malament, dir. Exacte, em vols fer cada malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor.
1: Que tothom... Tots imagina aquella porta que es trenca.
0: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa en construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyés un aprenentatge.
1: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
0: No.
1: Ves allà i pensa un rato què has fet.
0: No. El racó de pensar, en tot cas, pels adults. Per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs. No serveix absolutament de res.
1: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
0: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
1: El dia de l'aniversari no pretenguis...
0: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
1: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
0: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
1: Al revés.
0: Ah, perdó, al revés, és veritat. És veritat.
1: Sí, al revés.
0: Al revés. Les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
1: És un fet que van més tard en la maduració.
0: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
1: Però clar, als 30, imagina't. O als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
0: I tant.
1: I potser que encara no tinguis
0: aquesta maduració. Hi ha pares i mares. Jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
1: Clar, també, clar. Imagina't.
0: Clar. Llavors, aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Clar. Quantes persones coneixem no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
1: S'està defensant.
0: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
1: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
0: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí, Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé, no? Explica tres parts diferenciades on ell explica, sobretot, és la ciència de la seguretat, no? I explica que hi ha una part, sobretot, parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua, pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpàtico no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pagar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu, no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
1: Clar, i supervivència.
0: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
1: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
0: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
1: Que a poc a poc no van.
0: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare.
1: Com aquestes avionetes que van a hèlices.
0: Exacte, saps? Les hèlices que sí. Dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades, és que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diré? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat. Que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada, i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida.
1: Em vaig tranquil·litzar.
0: Clar. I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no?, la major part del temps amb l'etapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
1: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
0: Sí.
1: És millor apartar-te? És millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
0: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
1: Molt bé.
0: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes... i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
1: El típic relleu, no?
0: El relleu. Ja li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
1: Estàs bloquejant, no?
0: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu, no?
1: Però com és l'hora... és que és l'hora d'anar a dormir.
0: Ja està,
1: és que és d'anar
0: ja
1: a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja m'estic
0: angoixant. Ja està. Llavors entres en control, entres en lluita, i des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla... això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació... No hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo sóc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
1: estàs
0: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil, però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans de fer alguna cosa mal dirigit.
1: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
0: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Ho volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
1: Total.
0: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, es que lo que tú tienes que hacer es que tu dius, es que no, estàs ficant el foco en tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis a transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions hi són.
1: I seran sempre.
0: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estan allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
1: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
0: Vinga.
1: Vinga, què ens planteges avui?
0: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
1: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
0: Exacte. Avui vull que prenguis un moment, i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant, i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat... allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota què és allò que et treu l'energia. No? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill-filla, no? La poca ajuda, que això passa molt. Anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer. No importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho, perquè moltes vegades es queda la idea però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho i això ha de ser innegociable.
1: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec, avui, important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta. Has d'estar-ho bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
0: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociencia para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
1: Sents neurociència i et desmaies.
0: Bueno, clar, no, doncs tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
1: Perfecte.
0: Sí, de moment aquesta recomanació.
1: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
0: No. No, pren el cafè sense llegir res o no facis res.
1: Per què? Què passa? Ho estem fent?
0: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
1: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de, o de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, poder ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots els pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país ens doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes,

feu.